0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegues

0: Formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
1: Tanca els ulls.
2: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Filosofra senset puncerò e fa e ma.

0: 100% Empordà.
1: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.

0: nit.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.

0: Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad.
1: Apoya, apoya la radio.
2: Parcs de llegenda.
3: El Parc del Garraf se situa entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El seu paisatge és característic pel mar, les coves, els penya-segats i els avencs. No és per casualitat que els protagonistes de la llegenda siguin una sirena i un pescador, i l'antagonista, un drac. És la llegenda de la sirena de la Falconera. Diu la llegenda que temps era temps, quan els ocells tenien dents, en una de les coves a la vora del mar d'un penya-segat anomenat Falconera, hi havia amagat un magnífic tresor que era custodiat per una bellíssima sirena i un drac molt ferotge. Un jove pescador que passava molt a prop de la roca va veure la sirena pentinant-se els llargs cabells mentre entonava una bonica cançó. La Pilar Carbó és ben coneguda al Parc del Garraf per la seva tasca com a guia del parc i per tenir una casa rural, la Fascina, on hi viu des de fa més de 20 anys. Ella en sap molt d'històries i de llegendes relacionades amb l'entorn. Benvinguda, Pilar.
4: Gràcies. Hola.
3: Dins d'aquesta llegenda hi ha dos éssers mitològics que són molt típics de llegendes, la sirena i el drac. Què simbolitzen? Podrien ser, no sé, la terra i el mar, que és el que potser ens suggereix?
4: A veure, per mi, bueno, penso que la sirena simbolitza els perills del mar. Hipnotitzaven els pescadors amb els seus cants i els portaven fins a la mort, segons diuen quasi totes les llegendes d'elles. I pràcticament l'únic que feien era cantar i pentinar-se. I a l'edat mitjana i fins a ben entrat al segle XVIII, tothom creia realment en l'existència d'aquestes sirenes. En quant al drac, doncs, també és una criatura mítica, que representa diversos animals diferents, serps, sargantanes, etc. Normalment tiren foc, i a través dels anys la gent els ha vist com si fossin adversaris dels humans. Ferotges, poderosos, dolents, però també respectables. Guarden tresors en grans coves i dormen sobre aquests tresors.
3: Pilar, la llegenda ens fa conèixer la geografia del Garraf, especialment la Falconera, que és un punt emblemàtic. Què té d'especial aquest lloc?
4: Perquè pensem aquí tots, lògicament, i qualsevol que ho conegués, que no és molt comú trobar un indret com aquest, on tota la força d'un riu doncs, segueix el seu camí de manera subterrània, sota tot un massís que també l'alimenta de les aigües de pluja que cauen i que entren a través dels avencs meravellosos, a l'alçada de la Falconera. La Falconera és un penya-segat que hi ha llindant amb el mar, que es diu així perquè criaven els falcons a la part, al cim, diguem, no?, de la penya. Llavors aquí, entre el mar, sent riu d'aigua dolça igualment, però sota mar. I, és a dir, no es barreja amb l'aigua de mar. Això és increïble perquè no sabem on acaba i on brolla, per tant, és misteriós i màgic, però real.
3: Hi ha altres llocs del parc màgics i reals que destacaries i que no sé si podrien generar, suscitar futures llegendes, també?
4: Doncs sí, bueno, de fet hi ha més llegendes que es van sentint. Doncs jo què sé, la llegenda de la nena que apareix a l'indret de Jafra. El pas de la Maladona, que també està proper a la Falconera. Hi ha moltes llegendes d'aquest tipus que cadascú la conta a la seva manera, no? I bueno, i sempre apareixen llegendes d'aquestes.
3: Veure-la i sentir la seva veu dolça, va quedar-ne profundament enamorat. El tresor no li importava, només volia trobar l'amor. En veure que era un bon noi de sentiments nobles, la sirena el va correspondre. Tornant a la història, ara que hem conegut el pescador, què simbolitza per tu aquest personatge?
4: El pescador simbolitza l'amor fins al punt d'enamorar una sirena. Cosa que, com que ja hem comentat abans, tothom sap que és pràcticament impossible que això passi. Normalment és el contrari, els porten a la mort. Llavors, per tant, això ja té simbolitza l'amor, perquè és especial. Però també són aquestes costes del Garraf, aquest mar i aquest indret i aquesta muntanya que són molt romàntics. De totes maneres, el pescador és el rei del mar, coneixedor de tot, com ningú dins de la mar. Així, aquí, per enganyar-lo, és complicat. Llavors, també, imagineu, han viscut naufragis, habitat pirates, jo parlo a través dels anys i els anys, esclar. Enfrontat a monstres marins, etc. Llavors, enganyar-los és com difícil, eh?
2: El pescador, no?, com l'encarnació o la representació del mar, de l'amor, també. Però la venjança és un altre element molt important d'aquesta història. Amor, venjança, elements típics de llegendes... Diries que sempre guanya l'amor a les històries i a les llegendes?
4: Doncs no, perquè penseu que les llegendes són temes universals i n'hi ha a tot arreu del món. Llavors, igual hi ha l'amor, que hi ha l'enveja, que hi ha la mort, el bé, el mal, el desconegut... Bueno, són tantes els qualificatius que li donaríem, els adjectius, que no pararíem. I la humanitat i la seva imaginació no es pot canviar, perquè és infinita.
2: Clar.
4: És infinita i difícil de... Cada cap és un món, cada ment és un món, i això també té la seva gràcia.
2: I Pilar, des del teu cap i des del teu món, quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
4: Bueno, pues jo crec que per mi, com que suposo que pel territori, que sempre a través de transmissió oral i popular, pues les coses s'han anat contant i escampant de diverses maneres, aunque tot sigui el mateix tema, jo crec que és un mar suau, aquest Garraf, aquest Mediterrani que dona el Garraf, i amb poca bravura. Però quan t'apropes als penya-segats o a les roques en general, és molt perillós, sobretot si fa vent, com que la gent no s'ho pensi. Llavors, la mitologia catalana, com que està plena d'éssers fantàstics, sobretot de dracs, i crec que la llegenda aquesta, per mi, representa, doncs, no sé, l'amor, la gelosia, el perill d'un món desconegut per la majoria dels mortals, i com nosaltres no som pescadors, ni vivim sota el massís, pues no... No acabem d'arribar al fons de tot això, saps? Vull dir, som massa éssers humans reals com per veure la profunditat de tot això.
2: Nosaltres som éssers reals, Pilar, però no ho són pas les sirenes. Les sirenes són personatges de contes i de llegendes amb mig cos humà i mig de peix. I, sens dubte, ara més tu ens explicaves, sempre han embadalit a mariners i a pescadors per les seves cançons i per la seva bellesa. És el mateix que sentim, aquest embadaliment, quan visitem aquest parc de llegenda, el Parc del Garraf.
1: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Bona nit.

0: sorpresa.
1: De gran, burremen a les cireres.
2: Quan t'apropes, les cames et fan figa.
3: No siguis maló.
1: La fruita forma part de les nostres vides. Que la fruita t'acompanyi.
3: Estimo la fruita.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo avui vull parlar... la gent sap que des de que hi ha l'euro en les farmàcies posat s'han estalviat 24.000 receptes, o sigui, medicaments, de la gent que abusava. A veure, els diners, penso jo, que quan cauen del cel, com que no tenen cap valor, es malgasten. Jo aquesta és la meva opinió. Vinga, bon dia.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Tot i que la influència de la Lluna és coneguda, sobretot, per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: Avancem junts. Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: La nit.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A Ràdio Vila-sacra.
4: És una qüestió de sentit comú.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La xarxa.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els cellers de la DO Empordà comencen la Verema 2026 amb bones sensacions. Segons les primeres informacions, l'estat de la vinya és molt sa i l'equilibri entre el grau i l'acidesa és òptim. I és que les bones sensacions de Ràdio Vila-sacra arriben arreu. Dispositiu especial de seguretat, trànsit i neteja per a l'acústica de Figueres amb 450 efectius. Dispositiu format per Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris de protecció civil, seguretat privada i servei de neteja. Detenen un home en 7 ocasions per furts durant les dues primeres setmanes d'agost a l'Escala. Durant el juliol ja havia estat detingut dues vegades més per la mateixa tipologia de delictes. Torna a estar al carrer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Bona nit. Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
4: Uau, d'això...
2: Un viatge en el temps.

Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el mòbil. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.

0: Volem parlar una miqueta més en profunditat de tota aquesta història dels currículums falsos. Ja sabeu que hi ha hagut molts càrrecs polítics que han plegat, fins i tot, un cop s'ha sabut que havien falsejat els seus currículums. Hi ha matisos i això ens ha portat a la situació actual i avui en volíem parlar amb l'Oriol Ferrés. Oriol, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Content de parlar amb el nostre filòsof, amb l'Oriol Ferrés. No sabia si parlar amb tu de la mentida o de la vergonya, perquè aquí conflueixen les dues coses, eh?
1: Sí, és interessant, perquè efectivament hi ha coses que ens fan passar vergonya i, evidentment, quan els han descobert, poden haver passat personalment vergonya, segurament, ells. Però també hi ha una qüestió de vergonya social, és a dir, de cop i volta, els representants polítics que representa, que tenen com alguna mena d'ascendent i que tenen una responsabilitat a l'hora d'estar per la cosa pública, se'ns revelen una vegada més com uns mentiders. I això també pot fer passar aquesta mena de vergonya social que deia, no?
0: El que passa és que és curiós que en la política, que en teoria aquests conceptes, sobretot el de mentida, ja s'hauria de saber que penalitza un cop se sap, i se sabrà.
1: Sí, això, mira, jo pensava, evidentment, van mentir, no? És a dir, es tracta d'inflar el currículum, sobretot això ho posaven a les pàgines web, no? Que és com una mena una forma de publicitat, i clar, quan estem en el camp de la publicitat a vegades s'exagera, el que passa és que fins i tot en publicitat hi ha la qüestió de que no es pot mentir, no? Hi ha uns límits, i evidentment van mentir, no? Es van atribuir uns títols universitaris que no tenien. El que és interessant, però, és que després, una vegada es descobreix això, hi ha aquesta mena de guerra entre partits per veure qui en descobreix més.
0: Sí.
1: I això, a veure, pot semblar tot plegat una mena de desgavell, però també farà net, no? I és bo que sigui així, perquè d'alguna manera sembla que això de la titulació importa, o que això de la veritat o la mentida, encara que sigui per fer mal a l'adversari, doncs encara té suficientment pes com perquè aquesta mena de gent que està fent trampa puguin ser descoberts.
0: Mm. Oriol, jo també traia el tema de la vergonya, perquè volia preguntar, bàsicament, igual és una pregunta una mica grandiloquent, però com a societat creus que l'hem perduda, la vergonya?
1: Clar, és el que et deia, no? Podríem pensar que finalment mentir o no mentir, doncs ja no ens importa, i que sembla que som uns poca vergonyes o uns desvergonyits. Parlant en general, no? Quan veus, per exemple, que alguns polítics doncs poden dir autèntiques barbaritats que saben que són mentida i les diuen igualment, o quan mires qüestions de política més internacional, no? Temes més geopolítics, amb alguns líders d'alguns estats que fan realment molt mal, no? En algunes parts del planeta. I per tant podríem pensar que en general la vergonya s'ha perdut. El que passa és que jo també, no sé, si ens posem així grandiloquents, no sé fins a quin punt els discursos que diuen que tot està millorant, evidentment ja no sembla que vagin pel camí de la veritat, però que tot estigui empitjorant, jo diria que si fa no fa, tot ha anat bastant igual al llarg de la història.
0: Yeah.
1: Per tant, hi ha, efectivament, hi ha coses que són molt greus i que poden fer passar vergonya, però no crec que estiguem ni molt pitjor ni molt millor, sinó que segurament ens estem movent més o menys en el que sempre hi ha hagut.
0: Estem parlant ara mateix amb l'Oriol Ferrés i també volem parlar amb el Manel Fernández Jara. Manel, com estem? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: El Manel Fernández Jara és professor de Direcció i Gestió de Persones de la Universitat Oberta, és especialista en lideratge i cohesió d'equips. Estem parlant de la política, però en el terreny, diguem-ne, empresarial, és habitual mentir en els currículums?
2: Sí, és un fenomen transversal i, a més, persistent. Aquests casos que estem veient ara representen una onada col·lectiva del que està passant, no? És molt habitual i és molt més transversal del que ens pensem. És cert que no ens agrada que la gent que ens representa tingui aquests comportaments, però no és un tema exclusiu de la política.
0: I persistent, deies, eh? És un tema que no se'n va.
2: Sí. És un tema que no se'n va, i tot i que no és el mateix mentir que inflar el currículum. Mentir, que és una falsetat objectiva, a més pot tenir unes conseqüències penals, no? El que és més habitual, de fet hi ha alguna estadística que he trobat, que el que és més habitual és envellir o inflar aquest currículum.
0: Volíem preguntar també a l'audiència si heu mentit en el currículum, si heu inflat el currículum o us han mentit en el currículum, si teniu alguna empresa o us heu trobat en panorama com aquest.
3: 972-51-1268.
0: Oriol, des del punt de vista, diguem-ne, filosòfic o moral, hi ha alguna diferència entre aquestes dues coses que deia el Manel, entre mentir directament o inflar el currículum?
1: Home, jo penso que no puc no estar d'acord amb el Manel. O sigui, estic d'acord amb el Manel, perquè una cosa és seleccionar quan fas un currículum. Evidentment, tu has d'explicar la teva trajectòria, però hi ha coses que potser, si has començat un grau universitari i no l'has acabat, doncs no cal posar-ho. En canvi, posaràs els que sí que has acabat, o t'aniràs a posar els teus èxits. Però clar, això, diguéssim, que forma part, diguéssim, de la manera en què un es vol presentar per tal de vendre's com a producte, etc, etc, que es pot envellir, no? A vegades també ho fem, fins i tot en termes de seducció, no? És a dir, que aquesta cosa que pot ser, no?, intentar socialment, no?, intentar agradar a una altra persona, tampoc no explicaràs les teves desgràcies de primeres, no? Ara, hi ha una diferència, no? És a dir, si tu dius objectivament que tens una cosa i aquesta cosa no la tens, no?, per exemple, un títol universitari o un doctorat, no?, com també en alguns casos s'ha vist, no?, aleshores clarament estàs dient una mentida. Per tant, una cosa seria exagerar o seleccionar el que vols presentar-te, el que vols dir de tu mateix, i una altra cosa és directament una falsedat, no?, una mentida objectiva. Llavors, evidentment, això està penat, és a dir, això es pot denunciar, perquè, clar, té a veure amb l'intrusisme, té a veure amb la falsedat documental i té a veure amb una sèrie de qüestions que d'alguna manera ens fan perdre la confiança en com ens organitzem institucionalment.
2: O el més habitual, si has estat coordinador d'un projecte, pues, doncs dir que has estat director d'un projecte, o si has gestionat un pressupost de 1 milió d'euros, dir que has gestionat un pressupost de 30 milions d'euros, o posar alguna competència intermèdia, si tens alguna experiència pràctica, pues també afegir-la. Això és més habitual del que ens pensem, no?
0: Manel, hi ha manera que les empreses ho comprovin, això, de verificar-ho?
2: Sí, per descomptat. Jo, a més, he passat dos processos d'oposicions a l'administració, un al Departament de Justícia a la Generalitat i un altre a Madrid, al Departament d'Educació, i al final del procés hi ha una comprovació estricta i molt clara de tots els estudis que tu tens per accedir a aquest lloc de treball, que és més una qüestió de por, no? A vegades també és d'ego.
3: 972-51-1268.
0: Tenim alguns oients que ens truquen però que no volen entrar en directe. Evidentment no volem retratar ningú que hagi mentit en el currículum, però si algú ens vol dir fins i tot si ha estat víctima d'això, és a dir, si ha optat alguna feina i doncs va ser honest en el currículum i es va quedar fora, per exemple. En Jaume, per exemple, que és una de les persones que ens ha trucat però que no volia entrar en directe, preguntava si hi ha alguna manera, Manel, de comprovar, per exemple, els títols dels metges, perquè diu, els veus penjats allò a la consulta, però com ho sé que són reals, diu.
2: Suposo que el que fan les organitzacions és fer les seves comprovacions amb els seus protocols de seguretat, però crec que podríem anar una mica més enllà, no?
0: És a dir, una cosa més ciutadana, diguem-ne.
2: Sí. A més, que realment tingués una certificació que fos molt, molt visible. Pues jo animaria que posessin el currículum com a una fotocòpia de la vida laboral, no?
0: Rosa Maria, com estem? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Vostè dirà...
4: Estic escoltant tot això. Molt breu, la meva experiència. Jo he sigut regidora d'un ajuntament 12 anys, 4 a l'equip de govern, portant medi ambient i cooperació.
0: Sí.
4: I els meus estudis són els estudis primaris. Mai se me va ocórrer inflar o dir que havia estudiat això o havia estudiat allò quan no ho havia fet, perquè penso que hauria sigut, a part d'enganyar-me a mi mateixa, hauria enganyat els meus electors. Quins estudis tens? Estudis primaris. I punt.
0: I ja
4: mai
0: està.
4: Ningú em va dir res. Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, Rosa Maria, de debò.
4: Gràcies.
0: Que vagi
4: gràcies
0: molt
4: a
0: bé.
4: Vosaltres.
3: 972-51-1268.
0: Ignasi, com estem? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: L'escoltem.
5: Sí, miri, jo no enganyar ni coses aquestes, però tinc entès que ara darrerament s'està demanant, quan envies un currículum o una oferta de feina, també et demanen la vida laboral. Que és la manera de contestar, perquè tot el currículum pots posar o deixar de posar.
0: Clar.
5: I el deixar de posar de vegades pot ser important. I després, el que penso que el que seria a nivell acadèmic, també podríem fer el mateix. Aquesta seria, llavors ja no pots enganyar, aquesta una i dos, totes les ofertes de feina tenen que ser publicades pel l'oficina de feina, del SOC o l'INEM, el que sigui, i els currículums que fossin anònims. No sé si m'explico.
0: Sí, perfectament, perfectament. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
5: Quan hi ha una oferta sigui administrativa, falta tot això, digamos que el que ofereix la feina triï d'aquests anònims el que vulgui.
0: Clar. No, i anava a preguntar-li, al Manel, és a dir, això és una mica la transparència que dèiem abans, no?
5: Bueno, la transparència sí, i sobretot la equitat.
0: Sí.
5: Perquè si tu ets un mestre, perquè malauradament sembla que això de la feina és un comerç, i clar, si no ets comercial ho tens una mica més difícil.
0: Ja, Manel.
5: Jo soc administratiu de logística, soc molt racional, però no soc comercial. 2 + 2 són 4. A la meva feina, això és negociable.
0: Sí.
5: I el comercial et diu, bueno, poden ser 2 + 1 + 1.
0: Doncs no.
5: No sé si t'explico, no?
0: Sí, perfectament. Manel, com ho veus?
2: Sí, totalment. Vull dir, el tenir algun sistema que sigui transversal, que es pugui identificar la nostra titulació, fonamental, que ja no sabem frenar aquesta mentira, no? Mm. També a nivell mental. Avui tenim una pressió social i cultural molt gran per representar més del que som, però ja no només a nivell de formació, sinó a nivell de vida, a nivell del dia a dia, les vacances, Instagram... Per tant, crec que tenim un model d'èxit absolutament distorsionat, no? I una estratègia normalment de supervivència i de legitimar constantment la nostra autoritat, no?
0: Ara vaig a l'Oriol, però abans. Rosa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Vostè tenia un dubte.
6: Jo ara ja soc gran, jo soc del 62 i vaig estudiar la carrera, d'enginyeria química fins cinquè, i no he fet el treball de final de carrera. Ho faré ara, no sé, però ara és molt difícil en una carrera d'enginyeria recordar-te. Això, dir això, no dic que tinc la carrera, dic que tinc els estudis i a l'Institut Químic m'ha fet el comprovant de tot el que he fet, més o menys si vull, amb la nota i tot. Això es pot dir, no estàs mentint, has fet 5 cursos.
0: Clar, això
6: i
0: sí,
6: els tens aprovats.
0: Això sí, això no...
6: Perquè m'ha dit algú que si estàs estudiant no pots dir que tens la carrera o alguna cosa així.
0: No, és això, és el que dèiem abans, no, Manel? Que estudis, tu pots dir que jo he estudiat això, sí.
2: Pots posar que tens estudis sobre aquest tema, però jo seria encara molt més clar, no? Fins a tercer de carrera, perquè el que es penalitza, jo crec que el que més ens ha de preocupar és la mentida, no?
0: Clar.
2: I això és el que crec que estem analitzant a darrere de tot plegat, no? Si ens menteixen en això, què passarà amb tota la confiança que els hem donat, no?
0: Doncs Rosa ja ho sap, això ho pot posar perfectament.
6: Si em deixes una cosa més, comentar-ho, vaig entrar a treballar a Caixa Catalunya i allò que ja m'hi vaig quedar, perquè em van agafar.
0: Moltíssimes gràcies, Rosa, un petó ben gros. Moltes gràcies.
6: Gràcies a
0: vosaltres. Que vagi molt bé. La Rosa, que ha tingut l'amabilitat de trucar-nos. Oriol, ho rematem amb tu. Abans deia una cosa també la Rosa Maria, que ens deia, és que m'ho estaria enganyant a mi mateixa. Aquest és una mica el tema, no? És a dir, la mentida a vegades té les potes curtes, que diuen.
1: Sí, que s'agafa abans un mentider com
0: coix. Com coix, això mateix.
1: És una d'aquestes frases fetes. Sí, a veure, enganyar-se un mateix, no? Fer-se una miqueta un personatge que després un no el pot acabar sostenint.
0: Oriol, Manel, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres avui d'aquesta història dels currículums, de la vergonya, de la mentida. Moltíssimes gràcies als dos. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Salut.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat. El resultat d'exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny a la sèrie històrica, només superat pel juny del 23. Pel que fa a les importacions, han anotat xifres rècords en prop de 10.700 milions d'euros, després d'un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions, però, dona un saldo negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros en el sisè mes de l'any, una escletxa que s'amplia hi ha un 106% en comparació amb l'any anterior.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que mata!

0: Eo. Noticias. Curiositats. Música. Y sensaciones. A Radio Vila Sacra Apilons.
1: La ràdio quan vulguis i des d'on vulguis. Els programes, les càpsules temàtiques, el temps i les notícies més destacades, tot a un clic. Tot a internet.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Ministrius de Llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de Llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
3: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-511-68 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
8: Uau, déu-n'hi-do.
9: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
10: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 25.
3: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
4: Molt.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va treballar 30 anys d'obrer en una fàbrica.
2: Aquesta remor que se sent no és de pluja.
1: Roda de Ter el va veure néixer el 1929 i morir l'11 de novembre del 2003. Estem parlant del poeta, escriptor i traductor Miquel Martí i Pol. I és de debò que va treballar des dels 14 anys en una fàbrica, fins que l'any 1973 ho va haver de deixar, afectat per una esclerosi múltiple, que, això sí, no el privaria de continuar escrivint, ni de fer vida de poble amb el poble, el cafè.
3: El cafè en ti quan la cervesa dos velles somnis pel senzill.
1: Cantat sobretot pel seu amic Lluís Llach, però també per Celdoni Fonoll, Ramon Muntaner, Maria Cinta, Nina, Maria del Mar Bonet i altres intèrprets, el poeta del poble va publicar Paraules al vent el 1954. Primer llibre i primer premi, el de l'Ossa Menor. El 1977 va rebre el Lletra d'Or per El llarg viatge, i durant la seva carrera va rebre 3 vegades el Premi de la Crítica de Poesia Catalana. Per Estimada Marta, el 1979, per Suite de Parlavà, el 1991, i per Un hivern plàcid, el 1994. També va rebre el Premi Fastenrath, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 1991, el Premi Nacional de Literatura, el 1998, i la Medalla d'Or de la Generalitat, el 1999. Miquel Martí i Pol també va traduir Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Flaubert, Zola, Racine. Autodidacta, havia après que la saviesa arriba llegint. Així, també va ser capaç d'aprendre el francès de manera que pogués acostar-ne als grans escriptors a la llengua dels catalans. Però el que de debò va acompanyar-lo fins a la fi dels seus dies va ser els seus versos. Versos senzills i pròxims, d'una bellesa colpidora i extraordinària.
4: Seré mort i encara serà tarda en la pau dels camins, en els sembrats verdíssims, en els ocells i en l'aire quietament amic, i en el pas d'aquells homes que desconec i estimo.
0: Lletres d'or. Escolta,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I els Mossos d'Esquadra han recuperat 9 cotxes de gamma alta valorats en 640.000 euros que havien estat robats i venuts posteriorment de manera fraudulenta. Els agents han denunciat un home acusat de falsificar la documentació d'aquests vehicles i després revendre'ls. Els cotxes procedien de l'estranger, d'Itàlia, Dinamarca i França, i després se'ls falsificaven els números de bastidor per matricular-los de manera fraudulenta a l'estat espanyol. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions i es detecti més cotxes robats.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia. Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria. Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En hora la nova, celebren que la Comissió Europea hagi donat llum verda a la creació d'una companyia conjunta participada per empreses i govern espanyol per optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial al municipi tarragoní Pilar Ribes.
2: L'alcalde Jesús Álvarez celebra que s'hagi donat un pas més per aconseguir l'objectiu en declaracions a aquesta emissora.
3: Trobem un pas més i un pas decisiu ja per a poder ser una de les candidates definitives a acollir aquesta infraestructura europea. De veritat que nosaltres com a Ajuntament estem molt contents i que això està avançant amb els tempos que nosaltres consideràvem i que estem alineats a que al final això sigui una realitat.
2: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de Gigafactories Dia de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència.

0: Situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent.
1: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
3: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
4: Viu una història d'amor.
5: El secret de l'amor. Josep, 68 anys. Francisca, 67 anys. 42 anys casats.
6: Jo tenia 14 anys, però coneixes allò que fas una rotllana i passa un temps i va passar pues, ben bé un any o més d'un any fins que no comencéssim a anar com de parella ballant sardanes, eh? Després de ser de parella de ballant sardanes, més endavant, ja devia tenir uns 16 anys, més o menys. Llavors és quan se'm va declarar ja com nòvios, o sigui que vam començar molt jovenets, érem dos criatures.
7: En el tren li vaig dir que si volia ser la meva nòvia i naturalment em va dir que no. Tot i que després va caure les meves urpes.
6: Jo era la petita, bueno, sóc la petita de tres germanes i la gran que tenia, que té 9 anys més que jo, no tenia promès. I clar, llavors hi havia molt de respecte amb els pares. I això de ser la primera i ser la petita, doncs em va agafar pues, com pors, clar. I vaig pensar, a més faltaria que jo ara em presentés a casa amb un xicot.
7: Vam començar molt joves i jo vaig tindre la desgràcia de fer l'Emília Marina, que la vam fer dels 22 als 24 anys, que van ser 2 anys, doncs el festeig es va allargar fins que no tornéssim de l'Emili. Però això va ser el motiu d'allargar-ho tants anys, perquè si no potser ens haguessin casat ja amb 23 o amb 23 anys o amb 22 anys, ja ens haguéssim casat poder. El que passa que és això, és el tenir que fer l'Emili, doncs abans d'anar a l'Emili des d'algú no ens venia pas de curs casants ni molt menys.
6: Bueno, però també el motiu de casar-nos quan vas tornar de l'Emili també va ser el motiu de que nosaltres, llavors, quan treballàvem, t'hi donaven tota la mensada als pares. Nosaltres no ens quedaven ni cinc, no podíem recollir ni per comprar-te un mocador. I esclar, no teníem res.
8: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
9: Per tu.
8: I per tots.
9: Escolta'ns.
8: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
10: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Ganes de clàssics?
3: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
4: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
5: Cordes. En la nostra recerca de vincles entre llengua i música, ens havíem d'aturar en la paraula corda. Té moltes excepcions i unes quantes són musicals. Així, en general, una corda és un conjunt de fils torçats de manera que junts formen un fil gruixut. Ve del llatí corda, que venia del grec jordé, que volia dir corda, tripa i fins i tot salsitxa. De tripa, precisament, es feien les primeres cordes d'instruments, la primera excepció musical de la paraula corda al diccionari. En la segona excepció musical, la corda és el grup d'instruments de l'orquestra simfònica format per violins, violes, violoncels i contrabaixos, els instruments de corda. La corda també és el grup de cantants segons la veu que interpreten quan canten en un cor. Cada una de les quatre veus principals és una corda: sopranos, contralts, tenors i baixos. I la quarta i última excepció musical de la paraula arriba amb les cordes vocals, que ens permeten parlar i cantar. S'anomenen cordes per la forma i quan vibren produeixen el so de la veu. La llargada de les cordes vocals condiciona la veu i, per tant, la pertinença a una corda o altra. També hi ha derivats musicals de corda. Quan posem les cordes a un instrument, l'encordem, i l'extrem oposat del claviller on van fixades és el cordal. Un instrument d'una sola corda és monocord, i el que en té dues, dicord, i el que en té moltes, policord. Un manicord s'assembla a un clavicordi, i tots dos són cordòfons, perquè sonen per la vibració de cordes. A més de tot això, la paraula corda forma part d'unes quantes expressions. En parlarem un altre dia, que avui ja se'ns ha acabat la corda.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Bon Cultural.
1: No ha fet anar mai l'expressió trencar el gel. Òbviament té un sentit figurat i també podem dir trencar el glaç, perquè gel i glaç són sinònims, però quin n'és l'origen? Antigament, quan era hivern, la primera bugadera que arribava al safareig havia de trencar el gel per posar-se a rentar la roba. A més, sabíeu que l'expressió trencar el gel és la mateixa per a molts idiomes? Per exemple, castellà, euskera, alemany, anglès, rus, romanès, francès i italià. Voilà!

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entens?

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: Toponímia musical urbana. Aquesta setmana hem passejat pel país a la recerca d'empremtes musicals als carrers i places, i és prou fàcil trobar-hi

Noms de músics famosos. Montserrat Caballé o Isaac Albéniz, per exemple, tenen uns quants carrers. Això era massa fàcil. Com que ens agraden els reptes, en comptes de personatges famosos, hem buscat noms d'instruments, cançons, danses o oficis relacionats. Segur que no els hem trobat tots. Ens els direu si en sabeu més? Comencem pel carrer de la música. N'hem trobat a Sant Just d'Esvern, Rubí, Castellgalí, el Vendrell i el barri del Montbau de Barcelona. També tenim instruments. A Lloret de Mar i Barcelona hi ha un carrer de les trompetes. A Barcelona, a més, hi ha el de les trompetes de Jaume I. Més al sud són més de gralles. A Sant Pere de Ribes, el Vendrell i Montblanc tenen carrer dels grallers. A Badalona hi ha la plaça Tenora i a Lleida el carrer Timbalers. A Barcelona hi havia hagut el carrer dels corders de viola, que feien cordes d'instruments. Al País Valencià, a Vinaròs tenen el carrer de la corneta, al Tea, el de la trompa, i a Crevillent, els carrers Violí i Violí Nou. A Andratx, a Mallorca, també hi ha el carrer del violí, i el del tambor i el de la ximbomba. I a Palma, el carrer del bolero. Tenim més cançons a la plaça de les Havaneres, a Barcelona, però sobretot tenim danses. A la capital de Catalunya hi ha una plaça de la Sardana, però també n'hi ha Lleida, Corbins, Girona, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Sabadell i Premià. I hi ha carrers de la Sardana a Andorra la Vella, Badalona, Manresa i Sant Andreu de la Barca. A més, a Sant Joan d'Espí hi ha el Parc de la Sardana i a Esplugues de Llobregat una parada de tramvia que es diu La Sardana. Més vall, a Barcelona hi ha el carrer de la Jota i a Salou el passatge de la Jota. A Sant Pere de Ribes, al Garraf, tenen els carrers del Vall de Bastons, del Vall de Diables, del Vall de Gitanes i del Vall de Sant Ferriol. Acabem al País Valencià. Al Gemesí tenen el carrer de la Moixeranga, però el campió en toponímia musical és, sens dubte, el municipi de Montserrat. Hi ha els carrers de la Jota, el Fandango, la Malaguenya, la Moixeranga, la Seguidilla, les Valencianes, el Bolero i el Copeo. I també els de la dansa dels nanos, de la Moma, de la Magrana, dels Cavallets i dels Arquets. Ah, i per si no n'hi hagués prou, hi tenen el carrer del clarinet, del contrabaix, de la dolçaina, del fagot, del flabiol, de la flauta, de l'oboè, del piano, del saxòfon, del tambor, dels timbals, del trombó, de la trompa, de la trompeta, del violí, del violoncel i del xilòfon. Més musical que Montserrat, a la Ribera Alta, impossible.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Tanca els ulls.

0: teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
1: Bon Preu Esclat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si no tinguessin cap color, potser serien com les rates. Segur que no sabeu de què us parlem, però això és el que diu el poema que ara sentirem. Ui, ens ha sortit un rodolí.
2: Hola, em dic Marcus Aurelio Pinto. Vaig a llegir un poema que es diu El Pintor. L'autor és Gianni Rodari. He trigat el poema perquè m'agrada molt els dibuix. Comencem. Això era una vegada un pintor pobre com una rata. No tenia ni un sol color.
1: Moltíssimes gràcies, Marcus. El poema que ens has llegit ens ha fet veure que tenir molts colors és tenir un gran tresor. Ui, un altre rodolí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor Antonio turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
2: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
1: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Ràdio Vila-sacra 107.8.

0: L'espai curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable. I activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Un viatge en el temps.

0: és Cavity 5.
1: 061 CatSalut respon al telèfon de la salut de Catalunya.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: Em roda el cap.
2: Em fa mal la panxa.
1: Estic marejat.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: La meva filla vomita.
2: Té tos i li puja la febre.
1: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: M'ha pujat la tensió.
1: Em fa mal l'esquena.
2: Se m'inflen els peus.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
2: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: On em puc fer la targeta sanitària individual?
1: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
1: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061 CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.

Estut que tot russolut. Ai, quan jo hi anava, més s'acostava. Petufet, on tens? Cridava la mareta.

0: neva, noi neva.
1: Ai, maleïts mosquits. Oh, i allà una panarola. I aquí una rata.
2: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
1: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
0: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
4: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics amb un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: I que està en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Aquí.

0: Cuida què i com comuniques. Selecciona amb mesura cada detall.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Gràcies als petits gestos de tothom, hem fet que moure's en transport públic sigui encara més fàcil. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges.

0: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covid.com.
2: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
3: El secret de l'amor.
4: El secret de l'amor. Josep, 89 anys. Remei, 88 anys. 62 anys casats.
5: I jo venia a fruites i verdures a la parada dels meus pares. I la meva senyora ara venia també al mercat amb una altra parada també de fruites i verdures. Estava de dependenta. I esclar, em vaig fixar amb ella, vam anar parlant i em vaig dir si volia sortir amb ella. Vam anar al cine, però després sempre anàvem quasi acompanyats per la seva germana, perquè abans les parelles no podien anar soles,
6: Sí, mira, no sabíem ballar ni res, només que anar al cine. Ens agradava molt el cine, ui, si ens agradava. Mi madre, festejar 7 anys, un petó i prou. Quan se despedia amb un petó, res més de les mans a sobre, Era sagrat per mi, allò, Ui, i per ell, no ho sé, però per mi sí, era sagrat. Les mans a sobre... Res, nena. I em va... Ai, mira, ara vaig dir una cosa que em va dir... Diu, dona, diu, demà ens casem. Dic, i què té a veure això? Diu, home, dic, el que vol la dona per muller no la vol puta primer. Dic, encara que sigui demà, és igual. El primer va ser la... Me'n fa l'efecte. Ara, després, no, els llavis.
5: Potser els llavis, sí.
6: Jo diria que va ser així, però...
5: Devia ser els llavis, home, la galta no.
6: I té més memòria que jo.
5: Home, ja fa tants anys que no sé si era la galta o si era els llavis, ja, no ho sé.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: I parlant d'emocions.
1: 87.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Informació, música, entreteniment.

0: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
1: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
2: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
1: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
2: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
1: I la tesi final del llibre és clara.
2: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
1: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest passat curs escolar, moltes escoles van superar els 35 graus. La instal·lació de plaques solars als centres educatius busca, entre altres, fer front a aquesta realitat. Laura Hurtado.
2: D'aquí al 2028, gairebé 350 centres públics disposaran de plaques solars a les seves cobertes. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també es pretén combatre la calor a les aules. Marta Campos, directora de comercialització a l'empresa pública L'Energètica, encarregada de la instal·lació.
3: La climatització de les aules no és una competència de L'Energètica. No obstant, sí que estem en coordinació amb els organismes responsables i s'estan explorant possibles vies de treball conjunt. Ara bé, la campanya d'instal·lació massiva de plaques solars als instituts permetrà que els centres puguin gaudir d'energia neta i de proximitat, la qual cosa també n'abaixarà la factura de la llum.
2: Poques setmanes abans de començar el curs, la situació climàtica a les aules preocupa la comunitat educativa. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que Cremen.
4: Si els treballadors no poden treballar més de 27 graus, els nens tampoc haurien de poder estudiar aquestes temperatures. Al maig i al juny s'han superat tranquil·lament els 35-36 graus de forma generalitzada a la majoria d'escoles i instituts del país, i en molts casos s'han passat als 40.
2: Vidal defensa que calen mesures estructurals i assegura que el departament bloqueja la possibilitat d'instal·lar aire condicionat als centres.
5: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
6: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity Sí. Més viu que mai. Més viu que mai.
4: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu. I parlant d'emocions.
2: 4.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
5: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí, intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
2: I parlant d'emocions...
3: 98.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben.
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, Xavier, crec que això que és un gran bé de Déu. Sí, perquè és una cosa que t'emplena. Vaig posar la ràdio una vegada i vaig sintonitzar i llavors doncs, pràcticament no ho deixarà mai més. Moltes gràcies.
3: Hey, Vila-sacra. Escolta,

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Sense de la FM.
3: De tota la vida.
4: Us quedeu, oi?
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
6: Hola, em dic Ferran i ara us faré una recomanació del llibre que es titula El Papa Pispa. L'autor d'aquest llibre és en David Williams i l'il·lustrador és en Toni Ros. La història comença quan un pare és famós fent curses, però són perilloses. Un dia en Gilbert, que és el pare, té un accident amb una cursa. Va haver d'anar al metge i li van haver de tallar la cama. I es va haver de retirar de l'esport. Amb la cama de pal no trobava...

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement, la millor ciutat del món.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb...

0: exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber el retard, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
1: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia, i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

connectant al nostre amor, proper, intens, però distant. Anem compartint les nostres sensacions particulars, tant si estàs a la muntanya com si estàs a prop del mar. Ens trobem amb l'ànima d'il·lusió, amb l'ànima d'aquesta il·lusió per donar-nos un bon petó d'harmonia, de coneixement, d'humor, de música, per ballar, recordar i sentir, tu i jo. Quina meravella! Qui ens ho havia de dir? Totalment enganxats l'un a l'altre, com la paret i la llebre.

0: Aquest estiu,
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
1: I Ràdio Vila-sacra.
0: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
1: I Ràdio Vila-sacra.
0: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
1: I Ràdio Vila-sacra.
0: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: I Ràdio Vila-sacra.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila Sacra. Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila Sacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

0: I parlant d'emocions,
1: 52.
2: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és ara.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
3: Si busques autenticitat,
4: Ràdio Vilassar. Ràdio
3: Vilassar. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilassacra. Ho entens?
6: Ai.
2: Ai.
6: I ara?

0: quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició esta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del manxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
4: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.
5: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
6: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.

0: On és l'amor i l'estimació en aquesta societat que avança cap a vés a saber on i que sembla estar perdent les essències bàsiques de la bona convivència? Tots són els diners? Tot és l'aparença? I no ho dic per res, ho dic per tot.
1: El cafè, sol, un sucre.
0: Jo abans em preguntava si s'ha perdut la definició exacta de potser el que vol dir amor, estimació. S'ha perdut això? Què en penseu vosaltres?
2: Antes de ti yo estaba sola.
0: Ens falta amor?
2: Rescatar.
0: Ens falta estimació entre les persones?

0: És evident que ens falta d'amor, i molt, eh? Potser perquè, com dic, s'ha perdut la definició exacta del que vol dir aquesta curiosa paraula, amor. Que tot i no negar que és una paraula curiosa, no podem tampoc negar que és imprescindible en la nostra vida. Almenys la gent de Ràdio K25. Qui és aquell que no vol amor? Qui no necessita un xic d'amor diari? Qui és? Segurament aquest no està aquí amb nosaltres. Està només amb ell i prou. A nosaltres que ens agrada saber, que ens agrada compartir. A nosaltres que sí necessitem aquest xic d'amor diari, aquesta carícia, aquesta paraula agradable, aquesta educació, aquesta bona sensació. A nosaltres ens interessa molt l'amor. I és per això que el primer que farem avui és començar a conèixer què vol dir amor, a veure. Si me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la paraula amor, llegeixo textualment: inclinació intensa i desinteressada envers d'una persona, d'un animal, punts suspensius. Si faig el mateix en el diccionari de la Real Acadèmia de la Lengua Espanyola i busco la paraula amor, llegeixo: sentimiento intenso que partiendo de su propia raíz busca el encuentro y la unión con otro ser.
1: El sol de mi vida.
0: Encuentro y unión. Quines paraules més atractives, no? Trobar-nos, unir-nos, estimar-nos, compartir.
1: Los ojos que me guían.
0: Tinc unes frases en aquí molt xules que em parlen d'amor i us les llegiré textualment, ràpidament. L'amor és mirar junts cap a la mateixa direcció. L'amor no és un sentiment i prou, és la veritat i l'alegria de l'origen de tot el que s'ha creat. Aquell que pot dir que estima pot dir que sent. L'amor és com el foc, si no es comunica, s'apaga. L'amor és l'únic que creix quan es converteix. La mida de l'amor és estimar sense mida. Jo ara us llegiré una frase que m'agrada molt i us la llegiré tal qual la tinc aquí davant i us la dedico a tots. Amo, amo, amo como ama l'amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué más puedo decirte además de que te amo si lo que quiero decirte es que te amo?

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben. Informació, música, entreteniment.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi? Oh,

Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia. Situació avui força suau, càlida, de fet, a les comarques de Girona, i és que el vent, a estones, anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte, perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar, en algun moment, aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primer a les hores de la tarda, déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'omplirà.

0: la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
1: Bon preu i esclar.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
4: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
5: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
4: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
6: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites a la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiix, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes. És a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

que content que estic, tinc Ràdio Vila-sacra de dia i de nit. La teva, la meva, la nostra, la de l'Empordà.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
3: Psst, molt bé, no?
4: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
5: Busques inspiració?
6: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
7: Perquè podem dir-hi la nostra.
8: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
9: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
10: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
11: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
12: Perquè som molt a prop.
13: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
14: Oi que sí?
15: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
5: Abacus, cooperativa cultural.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: I parlant d'emocions...
2: 41.
3: Anem a temes Disney.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Els cellers de la Do Empordà comencen la Verema 2026 amb bones sensacions. Segons les primeres informacions, l'estat de la vinya és molt sa i l'equilibri entre el grau i l'acidesa és òptim. I és que les bones sensacions de Ràdio Vila-sacra arriben arreu. Dispositiu especial de seguretat, trànsit i neteja per a l'acústica de Figueres amb 450 efectius. Dispositiu format per Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris de protecció civil, seguretat privada i servei de neteja. Detenen un home en 7 ocasions per furts durant les dues primeres setmanes d'agost a l'Escala. Durant el juliol ja havia estat detingut dues vegades més per la mateixa tipologia de delictes. Torna a estar al carrer.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vila-sacra 107.0.
1: Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: A veure, jo trucava, però jo tinc molt clar que si tots ens ajuntéssim, féssim una Catalunya independent d'esquerres, les coses anirien molt més bé. Això és el que tinc clar jo. Si el que ens mana anés una mica diferent, la gent també ens construiríem diferent. Bé, aquesta és la meva opinió. Gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Play. Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
3: Això és Ràdio Vila Sacra.
4: Què, què?
5: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La vaga educativa del primer dia de curs. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del mes de juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en els 15 dies que queden.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. Això seria un miracle.
1: La portaveu del sindicat situa la millora de l'escola inclusiva com una de les prioritats i reclama, entre altres mesures, el desplegament del personal sanitari als centres. Però el moll de l'os de la negociació, segons USTEC, és que el govern posi calendari a les actuacions estructurals que s'han de fer. USTEC reclama també recursos per les aules d'acollida i per reforçar la protecció de l'escola en català i demana un pla integral per afrontar les onades de calor als centres educatius. El sindicat defensa una transformació estructural del sistema educatiu amb compromisos i amb terminis complerts.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Gaudim de la música
5: de tots els temps.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia. Situació avui força suau, càlida, de fet, a les comarques de Girona, i és que el vent, a estones, anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte, perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar, en algun moment, aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primer a les hores de la tarda, Déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu Esclat.
6: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el

0: a la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Gaudeix d'un dia diferent.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència única molt a prop teu.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En el record de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Caldrien un mínim de 300 places d'aparcament més. Els cotxes ocupen els oliverars de Cadaqués. Cada cop es degrada més el paisatge davant la saturació de gent. Els ecologistes alerten que les infraestructures estan al límit i reclamen posar límits al turisme. Per altra banda, caminar pel carrer l'agost és impossible amb tanta gent per arreu. Detecten els virus del Nil Occidental i Usutu en mosquits als aiguamolls de l'Empordà. Salut assegura que no hi ha cap cas en humans ni cap motiu d'alarma i que el risc és molt baix. Sí, però ja el tenim aquí, comenta un visitant dels aiguamolls. Tres denúncies i 25 quilos de peix intervinguts en un control al port de l'Escala. L'operatiu també ha permès intervenir arts de pesca i detectar captures que no havien passat pels controls reglamentaris de la llotja.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions.
2: 18.
3: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
4: A les 6 del matí.
5: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a whatsapp.es.
6: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
7: Temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
0: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
8: A punt per dir sí. Yes. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Mareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Cada vegada que vas sent més gran, la soledat es fa més carregosa. I la soledat, és, per mi, he arribat a una conclusió, que és el pitjor de quan ens fem gran.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics. Però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
6: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
5: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.

0: compartint emocions.
1: És clar.
2: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. El teu

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les persones amb problemes de mobilitat sovint tenen dificultats per desplaçar-se de manera adaptada i còmoda. Si parlem, per exemple, de demanar un taxi, no sempre és fàcil, i ho és encara menys pels usuaris que van en cadira de rodes. Ens ho explica la Cristina Martín.
2: Fins a 40 euros per trajecte. Aquest és l'import mínim que demanen algunes emissores de taxi per reservar amb antelació un vehicle adaptat per a un usuari amb cadira de rodes. És un preu disparat que per llei poden cobrar, tot i que el viatge no superi els 10 euros. Associacions de taxistes com Elite Taxi ho veuen desproporcionat. Oliver Contel, portaveu.
3: Es legal. Lo que pasa es que no es justo, claro, no es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad por un sobrecoste en un servicio que pudiera ser perfectamente disminuido por la administración.
2: Un abús que associacions de persones amb mobilitat reduïda també demanen revertir. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, reclama que el trajecte els hi costi el mateix que marca el taxímetre com a la resta d'usuaris.
4: La discapacitat ja sabem que és una cosa sobrevinguda, que ningú l'ha volgut, però és que a més que això et costi diners, pensem que és una mica algú que s'ha de resoldre.
2: A Ciutat com Barcelona hi ha ajudes per a persones amb discapacitat, però el tràmit per aconseguir-les critiquen és difícil i tampoc hi ha taxis suficients per la demanda existent. A banda, cada ajuntament té la seva pròpia normativa, una mancança que s'agreuja encara més fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Ràdio

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
2: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
1: Renfe, el teu tren.

0: Uy.
1: Quina meravella i quina alegria estar tots juntets i replegadets en aquest meravellós dia. De festes i fires i de fires i de festes, l'Alt Empordà i Girona en general és pionera i capdavantera amb l'organització i realització de tot tipus de fires. Dins d'aquest recull... Sí, mira, tinc jo una que a Boadella i les Escaules la mostra i degustació de bunyols es fa a l'abril.
2: Ah, sí?
1: T'ho juro, m'ha dit un que...
2: A que te'n dic dos de cop?
1: A veure.
2: A l'Escala es fa la fila, la fira, es fa la festa de la sal a finals de setembre i la fira de l'anxova a principi, el primer diumenge d'octubre.
1: Veus? No? A Sant Feliu de Guíxols, el mercat del bunyols es fa divendres i dissabte sant.
2: A Esponellà, Fira de la Carbassa, només productes relacionats amb la carbassa, primer cap de setmana d'octubre.
1: A Darnius, la Fira dels Bunyols, es fa el divendres sant.
2: Cornellà de Terri, Fira de l'All i Fira Mostra de Productes Artesans, segon cap de setmana d'octubre.
1: A Maçanet de Cabrenys, la Fira de l'Artesania es fa dissabte sant.
2: Dissabte sant?
1: Sí, li fa de sant.
2: Doncs mira, Sarrià de Ter, Fira del Paper, començament d'octubre. Ah?
1: A Garriguella, la Fira de la Garnatxa i del Brunyol es fa dissabte sant.
2: Guaita, com anem? L'Armentera, Fira de la Poma, el mes d'octubre.
1: Al Mercat Jueu de Sant Climent de Sescebes es fa la Pasqua Florida.
2: Toma allò! També, Xavier, a Sant Hilari Sacalm es fa la Fira de la Fusta, a l'octubre.
1: A Agullana, la Fira de l'Artesania és la Pasqua Florida.
2: Uau! I a Caldes de Meravella, la Fira de l'Aigua, octubre.
1: A Banyoles, la Fira del Cop d'Ull.
2: Del Cop d'Ull?
1: Tabàs.
2: Anem a fer un cop d'ull.
1: La Fira del Cop d'Ull es fa a la Pasqua, a la Florida.
2: Anglès es fa a la Festa del Remei. El Remei. I es fa a començaments de l'octubre.
1: A Osor, la Fira del Senglar es fa a l'abril.
2: Doncs saps on es fa la Fira de l'Oli?
1: Ni idea.
2: A Ventalló.
1: Veus?
2: A començaments d'octubre.
1: A Ordis, la Festa d'Ordi i la Cervesa es fa el segon cap de setmana d'abril.
2: Que queda poc. A Salt, la Fira del Cistell, 1 i 2 d'octubre.
1: A Fornells de la Selva, la Fira de Sant Vidal es fa a l'abril, el 23 i el 24.
2: Oh, mira tu, que fàcil.
1: El 23 i el 24.
2: A Llagostera, Xavier, es fa la Festa del Bolet. T'agraden els bolets? Doncs octubre i novembre.
1: A Fontcoberta, la Festa del Cargol...
2: Com allà?
1: A l'últim diumenge d'abril.
2: Que a mi m'agraven els cargols. Mira més coses, és que m'estic... Oi, és una passada, Ripoll? Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella, 15 d'octubre.
1: A Paratallada, la Fira de les Herbes...
2: Ah, sí?
1: Sí, és a final de l'abril.
2: I a Vidreres, Fira del Cava i el Salsafí.
1: Salsafí, home!
2: Salsafí!
1: Salsafí!
2: El 12 d'octubre.
1: Salsafí! A Olot, la Fira del 1er de maig es fa el 1er de maig.
2: No. Quan es fa la Fira del 1er de maig?
1: El 1er de maig.
2: No.
1: El 30 de juliol no...
2: Però què es fa el 1er de maig?
1: La Fira del 1er de maig. A Olot, eh?
2: Sí, sí, doncs...
1: Escolta
2: una cosa.
1: Digues.
2: Que tinc una altra cosa d'Olot, jo.
1: Ah, sí?
2: La Fira de Sant Lluc. Això es fa el 18 d'octubre.
1: Carai.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses... Ai, em trobo molt a gust a casa.
4: Les coses van sobre rodes quan els que t'envolten saben cuidar-te.
5: Ràdio Vila-sacra. L'emissora que cuida al detall el teu cervell.
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
9: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia. Situació avui força suau, càlida, de fet, a les comarques de Girona, i és que el vent, a estones, anirà girant cap a sud, especialment a l'interior de l'Alt Empordà, també a la Baixa Garrotxa, cap al Gironès, a la comarca del Pla de l'Estany. Aquí arribarem a passar molt fàcilment dels 31-32 graus aquesta tarda. També amb més vent, compte, perquè serà variable, estones de llevant i després de sud, sobretot aquesta tarda, però arran de mar, en algun moment, aquest vent serà intens. També ja avançat aquest migdia, primer a les hores de la tarda, Déu-n'hi-do entre el Ripollès, la comarca de la Garrotxa, la Selva, la serralada transversal, de fet, en general, aquest vent com arribarà a xiular. De pluges ben poquetes, alguns núvols que s'aniran arrossegant des del sud, emblanquinant el cel, bàsicament, i com a molt alguna gota despistada que, atenció, vindrà acompanyada de fang. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.
7: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
8: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
9: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andoto Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: I parlant d'emocions...
1: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
4: Hola!
5: Què tal?
6: La ràdio de Vila-sacra és...
7: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
8: Veniu!
9: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 53. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

0: Passió per la ràdio.
1: La fem entre tots.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Ubareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocos que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, en Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
2: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Vilasacra, la emisora del Empordà.
1: Hola, què tal, com estem? Anem avui a fer una pregunta de rabiosa actualitat. Anem a preguntar a la gent quina és la millor hora? Les 4? Les 3? La 1? Les 8 del matí? Les 9 del vespre? L'hora de dinar? La de sopar? La de llevar-se? Digui'ns quina és la millor hora.
2: La millor hora de què?
3: La 12.
4: Per fer què?
3: Perquè s'apropa l'hora d'anar a menjar.
4: No, la de dinar no tant, l'esmorzar millor.
5: Que qual era la mejor, que qual és la mejor hora, para què?
6: Tarda.
7: A 6 de la tarda, però.
3: Sí.
5: Para mí, si me encuentro bien, todas las horas del día son buenas. Igual, me da lo mismo.
7: A mí ya me va bien, porque plego de trabajar.
2: D'anar a gastar-los? No, perquè vinc de gastar-los i, escolta, ai, perdona, ai, no em mire, no em poseu. Sant Antoni, meu Déu.
7: No sé.
4: Les 6 de la tarda.
8: Això potser la nit, no?
1: A quina hora?
8: A les 12.
1: A les 12 de la nit ja estàs de juerga i tot plegat. I és
3: home,
1: millor,
3: això,
1: no?
3: Això tots els dies. Sí, sí. Si es pot, sí, tots els dies. A tota hora, vaja.
9: Tinc molta pressa, però digues.
1: Va, vinga, quina és la millor hora?
9: La millor hora per què?
10: Les 12.
5: ¿Por qué va a haber horas malas y horas buenas? Unos tendrán horas... Unas horas serán malas para unos y otras horas serán malas para otros, pienso yo, vamos.
1: ¿Nit o dia?
10: No.
1: Ara tens dubtes, ara tens dubtes.
10: Al migdia.
2: Digues que ha estat molt car. Jo tota sola venia pensant, això de les bosses envasat, escolta, és una estafa, eh?
5: Esa es mi respuesta.
1: Per què? Perquè els nens ja són fora de col·legi i els tens allà?
9: No, no tinc nens, perquè jo tinc tota la feina feta i puc estar un rato a l'ordinador.
5: A veure, que jo no encuentro que haiga hores males.
11: Les 11 del matí.
5: Sí?
11: Sí.
12: Al mediodia, a les 12. Per a mi, a les 12.
1: Sí, per què?
12: Bueno, l'encuentro más... Más normal, vaya. En l'assumpte del dia l'encuentro más normal.
2: És una estafa, però és d'ara la moda de les bosses. A Granel les comprava més bé, les coses com sigui. Perdona, que ja no vull xerrar més, eh? Però, doncs, és... la vida està molt canviada, antes. Està molt canviada. I a l'euro, també. I a l'euro, la veritat, eh? Perquè comptes que sembla un euro, que sembla un duro, i no és un duro, eh? Un euro, que antes dèiem.
5: Lo que va fatal és Espanya, és una pena.
2: Perdoneu, que jo ara m'enredaria.
13: Quan se'n van els nens a dormir? A les 9 de la nit. És la millor hora. És màgica, la tarda.
5: Però vamos, és una pregunta un poco así chorreta, ¿no?
1: Sí, és actualitat.
5: Esta pregunta és d'actualitat.
13: Però m'agrada més la tarda. I la posta del sol i això és molt bonic.
1: 6 de la tarda?
4: No, no és bona hora.
1: 3 del migdia?
4: No, el diumenge al matí. Doncs no sé. Potser l'hora d'esmorzar, no sé.
5: Pues perdona que te diga, però és una pregunta tontíssima, perquè és lo que jo te digo.
0: Informació, música, entreteniment.
14: Això és la caixa de sortida.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent, quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben on de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me segons el que, me faig pan tomata en olives, que també xalo.
4: Al mercat fa moltes olors.
5: Fa olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no fos, ho trobaria.

0: Ah!
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.

0: L'agenda europea del futur en clau de proximitat. Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
1: Fi de la pobresa.
2: Fam zero.
3: Salut i benestar.
4: Educació de qualitat.
5: Igualtat de gènere.
6: Aigua neta i sanejament.
7: Energia neta i assequible.
8: Treball digne i creixement econòmic.
9: Indústria, innovació i infraestructures.
10: Reducció de les desigualtats.
11: Ciutats i comunitats sostenibles.
12: Producció i consum responsables.
13: Acció climàtica.
14: Vida submarina.
15: Vida terrestre.
16: Pau, justícia i institucions sòlides.
17: Aliança pels objectius.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina. Pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.

0: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaint tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors Expert Calaint i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-4211. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
4: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
3: I 100% en català. Et protegim?

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: El 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: I parlant d'emocions.
5: 55.
4: Exacte.

0: allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: știu să caut. Noi am esplatia.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Radio Vilasacra.
9: Hola, buen día. Yo quería hablar sobre ahorrar dinero. Una forma de ahorrar dinero es ir a Mercabarna a comprar la fruta y la verdura, con lo cual habría que reunirse 5 familias, porque se venden en cantidades grandes, pero la diferencia de precios es prácticamente el 50% de ahorro. Y creo que está muy bien, buena calidad y la mitad de precio.
10: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Vivim més anys que mai, ara mateix, però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació, pel simple fet de fer-nos grans. I per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
2: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell, los anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que lo que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
1: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
2: Aquest és el tema. Aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai, que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara té una esperança de vida superior a 23 anys mm-hmm. 23 anys i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles et diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra lo que diem massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació. Alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
1: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
2: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
1: Exacte, nosaltres és molt important això també.
2: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans, i això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes, jo aniré també més lent. O com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà. No, no,
1: o quan això els infantilitzem també, no?
2: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal. I això ho hem de lluitar de forma directa. Com lo lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció que hem pogut adquirir fins a los 30 anys. I a partir de los 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir de los 50 anys sigui el més lenta possible. I per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència apareguin lo més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
1: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
2: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de la obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, eh? Estem parlant d'una, en fi, d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
1: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
2: Ho he dit abans. La ràdio és la millor de les eines.
1: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
2: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball, i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i a més a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació de los problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que dèiem d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
1: Doctor José Augusto García Navarro, soci de Weaving Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt interessant també sentir-lo.
2: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
1: Molt important, totalment. Moltes gràcies.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social.

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
1: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en els jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, o l'origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
3: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
2: Vaig creuar el carrer principal.
3: Per pas de vianants?
2: Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe.
2: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i...
3: Bufa! No puc trobar!
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
2: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions...
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
6: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.
7: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Carlota Ponsatí Martí, Miquel Martí Pol, La Truita. La truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes. Amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs i fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat. Que fet així o fet aixà,

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: I parlant d'emocions...
3: 26.
4: Avui haurem d'estar al lloro, que fins i tot dins del tren una pallissa et poden donar i a sobre haurem de callar. No sigui que sigui a nosaltres el que ens arribin a jutjar. Que tal com veiem el panorama, jo avui no em trauria el pijama, que la cosa treu fum i qualsevol dia ens tallaran la llum. I nosaltres a callar i a pagar, que sempre ens queixem i tot no es pot demanar. Menys mal, carinyets, que ens tenim a nosotros.

0: Radio Via Sacreste Humoli.
1: És que m'encanta l'estiu.
2: L'estiu amb Ràdio Vila-sacra és una altra cosa.
3: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc. Viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: Dice, oiga, ¿y cómo es que su marido siempre está tan resfriado? No es que trabaja en el Banco Exterior de España, ¿sabe?
1: De programes n'hi ha molts, i no tots agraden a tothom, però quan un programa agrada, agrada.
2: Per mi és un programa molt enriquidor.
3: La passió, les carícies, les paraules, són els nostres ingredients diaris.
4: El que li molesta, que tanqui la emissora.
5: Gent normal. Gent normal. Normal.
6: Ens agrada ser ben normals.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la Terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
1: 100% Empordà.
2: Aquí recull d'interès, deixa'm la

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: casa, Norma Còmics. Avancem junts.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. On és avui a Prime?
3: És
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
6: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
5: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
4: Perdona? Menye, menye, menye,
5: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges». Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
8: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Oi, hot.

Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: I parlant d'emocions...
3: 79.

0: millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Si us pensàveu que a l'agost els hospitals estan sota mínims, amb menys feina perquè estan tancats per vacances o molts estan fent vacances, doncs tot el contrari. Si cal, si es necessita, hi és tothom. A l'Hospital de Bellvitge en 7 dies han fet 8 grans cirurgies que han requerit una trentena de professionals. Habitualment en un mes se'n solen fer unes 3 d'aquestes. Però aquest mes d'agost han hagut de fer en una sola setmana 4 trasplantaments de cors i també s'han implantat 4 més d'artificials. Ens ho explica la Susana Ruiz.
2: En una de les setmanes amb més poca activitat de l'any, l'Hospital de Bellvitge ha donat el do de pit. Entre el 10 i el 16 d'agost va resoldre un nombre d'intervencions cardíaques de màxima complexitat no programades i urgents mai vist al centre, un total de 8 en 7 dies. El doctor Fabrizio Esbraga és cirurgià cardíac de Bellvitge.
3: Aquesta és una situació extraordinària. Hi han hagut 4 trasplantaments i 4 implants d'assistència ventricular. I generalment són 2 al mes el que fem. Llavors, s'han concentrat tot en aquesta setmana.
2: Més d'una trentena de metges i infermeres de diferents serveis del centre van ser els responsables de fer aquestes 8 intervencions, 4 trasplantaments cardíacs i 4 implants de cor artificial.
3: Són procediments que són imprevisibles. No sabem quan poden venir pacients que necessitin aquest tipus d'intervencions. Llavors, no són programables.
2: Són operacions llargues, d'unes 6 hores de mitjana, i es van fer per torns, algunes de nit. En tot moment es va garantir l'expertesa que l'Hospital de Bellvitge té en aquests procediments, també en ple mes d'agost.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: La paraula, la raó i la veritat.

0: știu să caut. Nu am esplatie.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: Copèrnicus avançava aquest 2024 com l'any més càlid des que hi ha registres. També es preveu que se superi per primera vegada el grau i mig d'escalfament global, un dels límits establerts durant els acords de París del 2015. Les lectures que fan la comunitat científica i ecologista ens les apropa Ferran Cuixart.
1: Superar aquest grau i mig és alarmant, però no és l'única lectura que fan els experts. Ens asseguren que es necessita més temps per veure resultats, però incideixen en la importància de continuar aplicant mesures que ajudin a pal·liar la crisi climàtica. Javier García Serrano és investigador i professor en variabilitat climàtica de la Universitat de Barcelona.
2: Sí, a mi me dicen en el tiempo mañana va a nevar en el Pirineo, como estos días. Pues yo lo veo, pero cuando pienso en que el planeta se está calentando y en 5 años vamos a sobrepasar este mítico nivel de 1,5 grados con respecto al preindustrial. Claro, es difícil de imaginar d'aquí a, jo què sé, X anys.
1: Preocupa també la reducció de les emissions. Des de Greenpeace, Pedro Zorrilla, encarregat del clima i contra l'ús de combustibles fòssils, critica que encara se subvenciona aquesta indústria quan les partides econòmiques considera haurien de tenir altres objectius.
3: Estamos dando impuestos para que siga la crisis climática. En cambio, hay que redirigir esas subvenciones a las soluciones e incluso incluir nuevos impuestos a la industria fósil para que paguen por esta crisis climática en la que nos han metido.
1: El 2023 vam estar a punt de superar el grau i mig. El risc es manté i fins i tot va en augment. Per això, segons el professor García Serrano, el que cal evitar està ben clar.
2: Aunque este verano haya sido el más cálido y nosotros no lo hayamos notado, llegará un momento en el que sea el más cálido globalmente, entonces ahí sí que será difícil escapar o difícil que haya un sitio en el que no sea el verano más cálido. Si podemos evitar eso, mucho mejor.
1: Des de Greenpeace exigeixen que s'apliquin mesures com ara un transport sostenible, també una alimentació basada en verdures i abandonar l'ús del petroli, facilitant que la ciutadania pugui adaptar aquests canvis.
3: Se puede planificar muy bien el abandono del gas para la producción eléctrica por el aumento de las renovables, conseguir que las renovables sean accesibles a la ciudadanía, que todos podamos tener en el tejado de nuestro edificio, de nuestra casa, paneles solares que no reduzcan la factura de la luz.
1: Canvis necessaris perquè asseguren no hi ha planeta verd.

0: D'on són aquestes carxofes?
1: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
0: Donem forma al futur.

0: tu com t'agrada menjar la vedella?
1: Molt fàcil, vedella, la planxa, amb una miqueta d'all, així de simple.
2: Bueno, a mi no m'agrada la carn amb salsa. La cuino molt crua, volta i volta.
3: Volta i volta, poc feta i amb una mica de sal.
4: També a la planxa, volta i volta i una miqueta de sal i punt.
5: A la planxa, amb verdures al costat o amb alguna salsa de formatge o de bolets.
6: Als meus fills s'agrada l'arrebossada, l'escalopa i també a la planxa.
7: Jo la preparo amb hamburgueses, també la faig a la brasa.
8: La vedella m'agrada més poc cuita, però si va amb salsa o algo, sí que m'agrada més amb temps de cocció.
9: Cuino un roast beef al forn.
10: Como la carne siempre guisada, con la propia salsa, con la ceba, con las patatetes.
11: Doncs jo faig el fricandó, vaig a la carnisseria, demano que em talli la vedella per fer fricandó, miro la recepta i la segueixo els passos i és molt fàcil.
12: Jo primer de tot el que faig és agafar all, el pico ben picadet, el poso per sobre de la vedella i poso vi blanc. I això ho deixo tota la nit. El dia següent, pues el que faig és fer aquesta vedella, volta i volta. La vedella queda entre fregida i cuita i el vi li dona un sabor molt, molt bo.
13: És una bona recepta per tenir una vedella tendra i boníssima.
14: Un altre truc perquè la vedella quedi ben toveta, ben suau, que s'esmicoli bé quan fas un fricandó,
15: és deixar-la que faci el xup-xup amb un tap de suro d'una ampolla de vi que tu tinguis o d'un tap de cava que tinguis que t'hagi sobrat, ben netet i quede super tendre.
0: Un viatge en el temps.
16: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
0: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
17: Doncs molt bé, Pili.
0: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
17: És que en tinc molta, eh?
0: Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
17: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
0: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem, doncs, de fixar, Naila?
17: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control i moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació, és a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control, doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant no em menjo, val? Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. El això està prohibit, el això no m'ho puc menjar, o el això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res, vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de saciedat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que he menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no? Per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
0: No, estic escoltant-te superatentament. Vale. Què passa quan tens molts tips d'aquests?
17: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això, acabo amb altres tips, val? I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió, per a què us peseu? La bàscula al final ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
0: Sí.
17: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? Només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents, i que a més, doncs jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
0: Jo també.
17: Però si en teniu més de dos o tres, no? Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passe, com em passe, és a dir, si em passe un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar, doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer, i per tant, doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no, tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments, i que siguem conscients, no, del que mengem, de com ho mengem, i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica, i que ens ajudi doncs, a crear, o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
0: Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
17: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere. També depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? O tinguem, o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir. Com més senyals, no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
0: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
17: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim, i per això, Pili, avui estava pensant, és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals, si realment jo no les tinc, i si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem: sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
0: Clar.
17: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes, i si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
0: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi, et necessitem moltíssim, una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
17: Igualment, adeu-siau.

anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La intel·ligència artificial s'incorpora als centres de justícia juvenil com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció real.
2: Es tracta d'un projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, dirigit a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial els ajuda a després a fer el seu currículum i carta de presentació. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Oscove.
3: El fet de poder treballar el currículum a través de la IA i poder-lo millorar, això obre més camp a l'hora de buscar feina.
2: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i treballar la comunicació amb els responsables o la gestió de conflictes.
3: Haver treballat amb les ulleres algunes sessions de com veure un magatzem, poder utilitzar aquesta realitat virtual perquè ells es situïn, això els dona més seguretat a les entrevistes.
2: Ja amb tot, un dels participants del programa, pressupostat amb 6.000 euros, ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: FM.
1: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
6: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
7: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
6: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
8: Do you swear to love me forever?

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: tiri. Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adeu, adeu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adeu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu de lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho han fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Riot, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals, omple't de vida.
3: Que sí, que sí! Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí! Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí! Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: i tu.
1: Ràdio Vilasacra i Punt.
2: Així sona.
3: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
4: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
3: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.
2: Informació, música, entreteniment.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilasacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Us en recordeu?

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.

Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
3: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
4: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Crusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Crusli, l'expert en civada.
1: En el 107 de la FM...

0: En la cuina de casa clàssica hi ha dos termes, salmís i civet, que defineixen les preparacions més usuals.
1: Josep Maria Blasi.
0: El civet, la més coneguda, és un estofat que es fa servir per la caça de pèl, senglar, cérvol, conill o llebre. Consisteix en marinar la carn amb vinegre, ceba, herbes, bàsicament, i es lliga o es lligava la salsa antigament amb la sang de la peça que li donava untuositat i color. El salmís és per la caça de ploma, becada, faisà, perdiu, etc. No es marina la carn i es rosteix sencera a dos terços, és a dir, sense acabar-la de coure. S'acaba de coure en la cassola amb la guarnició, normalment de ceba i xampinyons. Es serveix amb una salsa de salmís feta amb les carcasses i el suc del rostit desglaçat amb vi blanc. Salmís ve d'una paraula de la cuina antiga, que és salmindonguis, que es referia a un estofat de diverses carns que s'amanien amb una salsa un cop tallades. Sota el regnat de Lluís XIV, salmigondi servia per designar un sopar que reunia a diverses persones o famílies en el que cadascú portava un plat.

0: per deixar de patir? Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà, pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Sardanes a la vostra ràdio local.
2: A Ràdio Vilasacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
1: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.

0: Să știu să caut. Noia mea-ți place.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: I parlant d'emocions...
3: 67.
4: Tiki-biki!
5: Associació Rempen Flifla. Ea, dudua.
6: Associació Rempen Flifla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.
8: I és moment per la cultura.
9: Des de l'Alt Empordà al Munt. Avui, Cistella.
10: Amb 7 carrers i una plaça, rellotge i font comunal, té el menut poble rural bon encuny i bona raça. Rere la Rambla, la pia façana plena de llum es fa símbol i resum del que fou Santa Maria. Els badius sense parpella de les cases fan claror i són, per clafers de flor, els alts cistells de Cistella. Per la paret oxidada s'enfila el roser vermell, les roses fan el consell de cent una altra vegada. La Mare de Déu de Vida resta abocada a l'ampit del serrat que s'ha escollit, ple de ginesta florida. D'allà estant, la silueta de Cistella en tons d'aram decora el folí del camp amb l'aire d'una vinyeta.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
2: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
1: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
2: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Busques inspiració?
4: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
5: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
4: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
5: Descobreix-ho a talentyou.ai perquè el futur del talent és ara.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Pessigolles.
9: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a Rural Gat.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Aproximadament un mes es va llançar un escrit per internet per promoure un grapat d'iniciatives per ajudar a les pimes i als autònoms. L'objectiu inicial era demanar que es prenguin les mesures necessàries a nivell parlamentari per tal que, abans que els ajuntaments i la resta d'entitats locals comencin a invertir, es garanteixi que tots els deutes que els ajuntaments i organismes públics tenen amb les diferents pimes i autònoms i que superin els 60 dies que marca la llei, quedin definitivament abonats i liquidats. De moment tenim més de 50.000 firmes. S'ha creat una plataforma civil suportada per la web www.medeben.org i ja tenim més propostes per desenvolupar. Aquesta és una crida als mitjans de comunicació per tal de fer sentir la nostra veu a la societat i per rebre més propostes i adhesions que ens permetin millorar l'actual situació econòmica de les pimes i els autònoms. Us hi esperem a tots.
2: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
2: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
3: Hi ha mans per treballar.
4: Mans per enviar missatges.
3: Mans per abraçar.
4: Mans per fer una cara de mans.
3: Mans per fer l'onada, per celebrar, per picar de mans.
5: Mans, fem mans i mànigues per la música i la cultura popular. Mans.
3: Mans en l'aire

0: Els boscos de la conca mediterrània es troben entre els que tenen més risc de morir per sequera de tot el món.
1: Ho denuncia un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que inclou també els que es troben al sud d'Austràlia, al nord-oest de l'Amazònia i als Estats Units. L'informe inclou dades fisiològiques sobre les estratègies de milers d'espècies per superar la manca d'aigua, dades evolutives i filogenètiques sobre com ha evolucionat l'adaptació a la sequera i dades del sol i del clima de cada bioma del món.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres. Oh!

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 22. A punt per dir sí? Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos han detingut el conductor d'una moto per l'accident de Castelló d'Empúries i va morir una noia de 22 anys que anava de paquet. Està acusat, aquest noi, d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. Àlex Calatrava.
2: El conductor és un home de 33 anys que va perdre el control de la seva moto i va acabar xocant amb una furgoneta de davant seu. A l'accident va morir una jove de 22 anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada l'home en sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha estat atès per les seves ferides. La investigació apunta que l'accident és fruit d'una greu imprudència del motorista. En les properes hores passarà a disposició judicial al jutjat de Guàrdia de Figueres.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Atenció a aquesta notícia.
1: Més d'un centenar d'empreses a tot el món ofereixen likes a canvi de pagar un preu. Fer-se viral, doncs, té el seu preu. 100 m'agrades per 10 euros, 200, 15 euros i així fins a 10.000 a raó de 500 euros.
2: Ai, les xarxes socials. N'hi han de tota mena i per tots els estils. Llàstima descobrir que també són manipulables. Llàstima enterar-se que hi ha empreses que paguen, manipulen els likes, per entendre'ns millor direm els m'agrada, del que tant fanfarronegen uns i altres, empreses com Tot U Social, Viralízate.es, Followers Now, entre moltes i moltes altres empreses que et garanteixen un mínim de 100 m'agrades en qualsevol xarxa social pagant el seu preu. Quina desil·lusió, no? Saber que fins i tot les xarxes socials ens manipulen les dades. Sí, com les audiències dels diferents mitjans, que ja us vam demostrar en aquesta mateixa emissora mitjançant una entrevista amb una responsable de Sofres, que, com ja sabeu, és l'empresa que controla les audiències a l'estat espanyol.

0: Manipulació constant en el món i el dia a dia. Des de la nostra humil emissora hem decidit no participar tampoc de les xarxes socials a partir d'ara. Hi som, evidentment, i les tenim en compte com un mitjà de promoció més, però ja no com a referència informativa de cap mena. No, no ens interessa. A partir d'ara, només a través de la nostra emissora sabràs el que cal saber. I aquí no pots posar que t'agrada ni falsejar-lo. Veus que bé?
1: Ara, si t'arriba un e-mail oferint-te likes d'oferta, ja sabràs de què et parlem.
2: Ah, vale.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: Moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.

0: que ja has après a fer pa.
1: Atenció, senyores i senyores, en el cubo tengo flores, impresionante.
0: Ara que ja has fet totes les pizzas possibles.
1: Que no tenis mandolina? Pues compraros una.
0: Ara que l'arròs ja no té secrets a la teva cuina.
1: Vaya pinta tiene esto. Estoy flipando en colores, chaval.
0: És l'hora de pujar de nivell.
1: Vamos a gozar como auténticos cocodrilos. Esto es la cocina. La cocina sin chorradas.
2: Tu tens aquesta sensació, també?
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Què dius ara?
3: Sí, sí.
5: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
6: Millorar la qualitat ovocitària. Un dels indicadors que s'utilitzen en fertilitat femenina és la qualitat ovocitària, és a dir, com és l'estat dels òvuls al moment de la recerca gestacional i així poder realitzar un bon diagnòstic de fertilitat. L'entorn i certs hàbits poden modular-la. Per tant, per millorar la capacitat de concebre o per portar a terme un embaràs saludable, és interessant que tinguis en compte diferents factors que et poden afectar positivament o negativament. El consum de drogues com alcohol o tabac té efectes perjudicials per a l'organisme i per la qualitat ovocitària. De fet, tenen un impacte negatiu en el desenvolupament folicular i afecten a l'equilibri hormonal, reduint la síntesi d'estrògens, el cicle menstrual i fins i tot a l'úter, provocant problemes amb la implantació o embarassos ectòpics i fins i tot risc d'avortament. Per altra banda, l'alimentació és un dels pilars per assegurar una bona qualitat ovocitària. Cal evitar patir obesitat per estar relacionada amb alteracions hormonals, inflamació i simptomatologia com el síndrome d'ovaris poliquístics. Però també cal assegurar una ingesta energètica suficient per evitar menorrea, parts prematurs, baix pes al néixer o avortaments. A més, es pot promoure una alimentació antiinflamatòria per evitar aquells aliments proinflamatoris que provoquen estrès oxidatiu a l'organisme. Evitar sucres d'addició o farines refinades i, en canvi, consumir suficients hidrats de carboni complexes com llegums, cereals integrals o tubercles i proteïnes de qualitat com llegum, peix, ous i carn. Amanim oli d'oliva verge o afegir fruits secs a la dieta per assegurar greixos saludables, així com també aportar fonts d'omega 3, ja sigui d'origen vegetal com la chia, el llimol o les nous, o animal com el peix blau petit. Finalment, que els vegetals sempre estiguin presents a cada plat i amb abundància. Cuinar amb espècies com cúrcuma, pebre i canyella i consumir aliments antioxidants. Pel que fa a l'esport, evitar el sedentarisme serà clau, però cal anar amb compte de no fer un sobreentrenament i, com a resultat, acabar amb una baixa disponibilitat energètica. Sempre hauríem de promoure un estil de vida saludable, però sobretot si estàs en el procés de buscar l'embaràs i millorar la teva fertilitat i qualitat ovocitària. Evitar alcohol i tabac, alimentar-se correctament, mantenir-se activa, tenir una bona gestió emocional de l'estrès i de la son i evitar l'exposició a disruptors endocrins i metalls pesants. Són factors que poden ajudar-te a aconseguir el teu objectiu.
5: Informació, música, entreteniment.

0: cal explicar-ho.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: anys d'intel·ligència col·lectiva.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
0: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
4: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
3: Veig, veig.
2: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
3: Ja no arribo.
2: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
3: Plàtans i iogurts.
2: I per tot això,

0: Feliços i feliç, els encanta Ounat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: Busco el millor per mi i pels meus. Busco, busco i busco. I un dia, de sobte, descobreixo.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Abraçades, abraçades i més abraçades. Jo trobo a faltar que m'abracin. Mirin, escolti, ja no direm res més perquè, és clar, no podem entrar en matèria, oi? Però les abraçades són molt importants. I les abraçades fan que el cor s'eixampli. I la música fa que l'ànima es mogui.
0: I ja no busco. Trobo.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
2: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
1: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: Y la verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
1: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
6: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
2: Caiguts del cel? No!
1: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marc Gasparzó.
2: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
3: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% en les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents de l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
2: Però en aquesta campanya també es fa una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
3: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero. Només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
2: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Xo de luz tarda.
1: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Denunciat per l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del Ball d'Estiu. L'agent va rebre un fort cop al nas que va requerir atenció hospitalària i l'agressor va destrossar la mampara de seguretat del vehicle durant el trasllat. Dos Mossos fora de servei van ajudar a reduir-lo. La policia local de Cadaqués exigeix més personal a l'Ajuntament i assenyalen que no donen l'abast. A presó, els tres lladres que van robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat de Figueres. Alguns carrers fa una setmana que no tenen llum mentre l'Ajuntament treballa per restablir el servei. Se'n riuen de la llei, va comentar un agent. Dues persones detingudes, 8 denunciades i 93 identificades en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava. L'actuació ha mobilitzat 51 efectius de la policia local, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional. S'ha de fer més sovint, comenta una veïna.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: I parlant d'emocions.
5: 21.
6: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
7: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com entre dir?
8: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
7: Amb certification.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Que bo!
4: Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però això sí, de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol del 5% i de prop d'un 4% respectivament. En canvi, les de Lleida ha caigut un 9% i les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí més per pernoctacions registrades, seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol, com dèiem, s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%.
2: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
4: Aturem-nos un moment i respirem.

0: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
1: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
0: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Mamà, mamà, una rata.
3: Una rata?
2: Ex, l'altra ja!
4: No necessita l'exèrcit de Napoleó per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes. Ho entens?

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
6: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans. Bon preu i esclat.
7: Mare meva, quin somni.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de colles castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs. Segons dades del 2022, les últimes que hi ha, la majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Castells té més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota, especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que a les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell, i això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus: sent tan petita, podràs manar tota la colla?
0: Sí, poden totes ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells al començament dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, mentre no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castells, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens van començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tron del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important dins una colla. Però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilient de mena va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
4: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
3: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
2: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat, i aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
1: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà i nosaltres anem avançant i acabarem...

A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Si vols una ment sana, Radio Vila Sacra tota la setmana.
1: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
2: A Radio Vila Sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: A Ràdio Vila-sacra superem les 3.000 trucades. Quarta part.
1: Hola, bon dia. Ai, senyor. Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, jo era per saludar-te primerament i després...
3: Hola, jo cap dia el havia escoltat i m'he quedat patidifusa.
2: Ah, molt bé, molt bé.
1: Saludo a la Narcisa i a la Mercè, que veig que ha trucat la Mercè.
3: Vale. Què t'hi va dir? Me voy a comprar una ràdio.
4: Jo el que vaig veure per allà a les 8, em sembla que eren, un helicòpter del RAC aterrant aquí al parc.
3: Saps qui ha trucat? La Montse de l'Escala.
5: Mira, pots agradar o no pots agradar, pots fer riure, pots fer plorar, però l'interessant de la cosa és despertar sensacions i sentiments, no? I això em sembla que des d'aquesta ràdio ho estem aconseguint.
2: Ah, doncs sí. Veus més naturals, eh? Ells fan cunyeta, fan així amb un plan còmic. Vosaltres és més entranyable, més personal, més de tu a tu. Ells ho fan com mai no sé.
3: Sí, porque en la casa tengo radios, pero son de fijas con enchufadas. Tengo en el comedor, en la cocina, en la habitación. Pero luego tengo una pequeñita que es la que portátil, la que me llevo para todos lados y es con pilas. Y como ahora tengo las manos de pastelina, mira, se me cayó y está desmontada. Para apagarla tengo que usar un boli.
2: Doncs és igual, tornirà igual. A mi no me sona ves cap problema.
6: Vale.
2: Eh?
6: Vale.
2: Eh?
3: Sí, pues es que no sé por qué, claro, este es lo que tiene, que pica.
2: Eh?
3: Que pica.
2: I res més.
1: Gràcies igualment. Eh?
3: Pues vale.
0: Siguem sincers, com Ràdio Vila-sacra, res de res. Ni aquí ni enlloc.
7: No sé per què, no sé per què.
8: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: Canviem de qüestió.
1: Llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
2: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Proximitat.
3: Participació.
2: Educació.
3: Informació.
2: Connexió.
3: Companyia.
2: Cultura.

0: jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: La xarxa.
3: Arròs al costat del mar? A Arenal Restaurant, gaudim del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a puestos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: A ver, yo me caliento.
3: No me facis
4: sí,
3: això.
4: Sí, sí, sí.
3: No me facis això.
4: Sí, sí,
3: no, no.
5: Madre mía, qué miedo.
4: Doña Rogelia, por favor, para acabar el programa.
2: Pero guapo,
4: no, no, yo no acabo. Que acabes tú, que tenías la prisa del corazón.
2: Mujer, ¿qué haces?
4: Habla rápido, que tenemos muy poco tiempo. ¡Hombre! También, ya sabes.
6: Són uns professionals de gran calidad.
7: Hi ha molta maldat en este món.
8: Hem vingut a veure una rotonda.
9: Me parece estupendo.
8: Està meravellós el món de les rotondes. Una rotonda es fa on abans hi havia un cruce dels antics, ficaven una rotonda perquè la gent circulés més bé.
10: És molt sabiendo aquest home.
8: Sí, que ho és. Però n'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia cruce. Aquesta rotonda que ha posat aquí a l'entrada...
11: Ara, de moment, només té entrada i sortida. Venen de repte de Casà
8: sí?
11: fins a... Vilobí i és repte, no té cap sortida.
8: Està bé.
12: Travesseu la rotonda, primera sortida.
13: Jo l'animo a que lo haga.
14: No m'enganyeu, que tinc molta gana, eh?
8: No pateixi.
15: Pues, pobre senyora.
14: Hasta luego, Luca.
8: Estem a 150 metres de la rotonda i no podem anar fent rotondes així, perquè farem prevenents a la gent. Vull aquí al costat. Un cotxe abandonat. Això és d'un tio que va començar a donar voltes a la rotonda, diu, no me'n surto, no sé per on s'ha de sortir, deixo el cotxe aquí i foto el camp. Fet, no ho hem portat nosaltres, eh? No és a 13. Estava aquí dins, gent tot de llibres abandonats. El examen para obtener el permiso de conducir.
16: Qué bueno, ¿eh?
8: Hasta se va a comprar, porque diríamos si solo la rotonda aquesta de Riu de Llots, o con te surt, y no... En fin...

era un dia de merda i no tenia res més a fer. Així és com resumeix Keith Richards el procés de gestació de Gimme Shelter. Malgrat la seva ironia tan britànica, la realitat va ser una mica més elaborada i es pot llegir la seva autobiografia Live, publicada el 2010. Allà explica que era un dia terrible de tardor i que estava a l'apartament del comerciant de Robert Fraser. Keith Richards experimentava un greu episodi de gelosia a conseqüència del rodatge de la pel·lícula Performance, protagonitzada per la seva parella Anita Pallenberg i Mick Jagger, amb notables escenes de contingut sexual. Totes aquestes cabòries, el temps tampoc no ajudava. Londres era una mena de dia del judici final, amb vent huracanat, pluja, llamps i trons. Keith Richards, ben aixoplugat, això sí, a l'apartament, mirava per la finestra com els paraigües sortien volant i la gent corria amunt i avall dels carrers buscant refugi. Va ser llavors, de sobte, davant d'aquesta imatge dantesca, que a Keith Richards li va venir la inspiració. Va agafar la guitarra i la melodia va sortir pràcticament sola, tot i que, això sí, la cançó tardaria pràcticament mig any a perfeccionar-se.

que inicialment havia de ser buscar refugi per evitar la tempesta es va acabar convertint en una cançó que resumia a la perfecció al final de la dècada dels 60 amb la guerra del Vietnam, els assassinats de Robert Kennedy i Martin Luther King, els estudiants mexicans massacrats, els estudiants de París revolucionats, la primavera de Praga i les protestes violentes dels Black Panthers. Per altra banda, els Rolling Stones tampoc no vivien el seu millor moment a nivell personal i la crisi va esclatar el 1969. Let It Bleed va ser el primer disc dels Rolling Stones on Brian Jones no hi va participar musicalment. A l'anterior, a Beggar's Banquet, la seva contribució ja va ser molt limitada i això va provocar que Richards i Jagger l'acomiadessin dels Rolling Stones i fitxessin Mick Taylor, que tampoc no surt als crèdits de l'àlbum. Per arrodonir-ho, Jones va morir aquell estiu i el concert gratuït que va muntar el 6 de desembre del 1969 a la localitat nord-americana d'Altamont va acabar amb tragèdia. Un jove mort davant de l'escenari a mans dels Àngels de l'Infern, que eren els responsables de la seguretat i el grup evacuat en helicòpter. Unes imatges que formarien part del documental Gimme Shelter.

romantisme de la cançó Gimme Shelter és la contribució de la vocalista Mary Clayton. De fet, la seva història també és curiosa, perquè la van trucar a mitjanit perquè es passés per l'estudi a posar veus. S'hi va presentar amb pijama i rulos al cap perquè ja estava a punt de ficar-se al llit, i en un tres i no res va deixar a tots amb la boca ben oberta per la seva manera tan especial de cantar. Mary Clayton explica tota aquesta experiència a la pel·lícula A 20 Passos de la Fama i també va aprofitar per gravar la seva versió, que de fet és aquesta que sona de fons, tot i que ara ens quedem amb l'original dels Rolling Stones.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: What's up, my friend? Welcome to the English Revolution.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic, mira, una, jo els dic ràpid, una es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, i què faran. I ja ens veurem demà.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
1: Home, era fora de joc claríssim.
4: Però si era un golaç. Va, i posa'm les pomes, que faig tard.
5: A la teva verdoleria, un ancià amb un quilo de tomàquets i parlava al partit, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.
6: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: I parlant d'emocions,
1: 54
2: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656 19 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
3: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Sí, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
1: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanxangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
2: Tots ens centrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
1: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
3: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
1: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.
4: Ai! Dentispray.
5: Denti què?
4: Dentispray.
6: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
7: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista. Amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
8: Radio Vila Sacra.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge?
3: Mira, a veure, jo el que estic buscant, perquè estic sola i se m'ha apoderat moltíssim la solitud, que és que ni menjo tota taula per estar sola, jo des de Nadal, que vull dir, jo m'ha anat amb augment, amb augment, amb augment, i que avui era precisament el metge, a veure, el que m'ha dit, jo també ja ho havia pensat, però és trobar a un lloc que hi hagi, doncs, gent vàlida. I bueno, jo és el que m'estic plantejant per diverses coses, però bueno, per diferents motius, i llavors, bueno, és que no camino, i la circulació i tot, i doncs l'escala a l'hivern, bueno, diuen que hi ha 10.000 habitants, jo no sé on són aquests 10.000 habitants, jo no els veig, però bueno, estan censats, i no parlem de l'estiu. Jo mateixa, on m'estic, és un bloc que tots són segones residències, amb un carrer super tranquil, no, és que més que super, que molta gent m'envejaria, però jo no tinc vocació dormitana. He estat buscant molt, molt, molt i molt l'ordinador, m'hi estic moltes hores, perquè és el meu escapament, i bueno,

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Però què ataque más gratuito? Perdona, pero es mi chihuahua. Se llama Esteso. Mira, Esteso, esta señora es mala. Hay que morderla. Ay, que te como, si es que te como.
5: Canal 25 Radio.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Xoc de luz tarda.
2: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
5: Què necessites avui?
6: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
7: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
8: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
7: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
8: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I parlant d'emocions.
3: 16. Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
4: 972-51-1268.
3: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
4: 656-19-70-62.
3: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
5: A que truco! A que truco!
3: Bueno,

0: Una endivinalla. Vull ser amic teu, però m'hauràs de fer amb boles de neu i a fora al carrer. Solució, el dinot de neu. Adeu!
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara...

0: informació, música, entreteniment.
1: Sonen dècades d'èxits.
2: 100 FM.
1: La millor cronologia d'èxits a tot el dial.
0: La màxima referència a la nostra estació.

0: tío que va a una granja y en un momento dado ve a un cerdo con una pata de palo. Y le digo al granjero, digo, oye, digo, ¿qué le ha pasado a este cerdito? Digo, no, digo, es que mi hija le ha cogido cariño. Y no nos atrevemos a matarlo y lo estamos comiendo poco a poco, ¿sabes?
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
2: Ha sonat l'hora de la il·lusió.
3: Ràdio Vilasacra, la vida és músic.
4: Vilasacra, la independiente de la casa.
5: La de casa, és la millor.
6: La més musical.
7: La més musical.
8: La millor música.
9: La més divertida.
10: La més divertida.
11: La millor música.
12: La de casa.
13: La de casa.
14: La de casa.
15: La més musical.
16: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vilasacra es va recordar molta gent i, a més, es va i morirà.
17: La més divertida.

0: El seu títol i la seva lletra podrien suggerir que es tracta d'un tema autobiogràfic on Sting relata les seves sensacions personals com a anglès que es passeja per la ciutat americana dels gratacels. Però no és ben bé així. Si bé és cert que està escrit en primera persona i que recull sentiments que ell també compartiria, Sting va escriure Englishman in New York pensant en un amic seu a qui admirava molt, Quentin Crisp. Així s'hi referia el mateix Sting al 1988 en una entrevista a l'MTV.
1: I think someone like Quentin Crisp is much more courageous. You know, he lived through a time where to be as he was, to look the way he was and behave the way he was incredibly dangerous.
0: Nascut com Dennis Charles Pratt, però conegut per tothom pel seu nom artístic, Quentin Crisp va ser un excèntric escriptor britànic que a la dècada dels 30 va desafiar les modes i les convencions exhibint el seu caràcter desacomplexadament afeminat. Amb el seu humor agut i el seu ingeni perspicaç, amb el temps Crisp es va convertir en tot una icona gai i a finals dels 60, coincidint amb la publicació de la seva autobiografia, la seva persona va atraure l'atenció d'un públic més ampli. Sota el provocador títol de The Naked Civil Servant, el funcionari nu, Crisp presentava amb la gràcia inimitable que el caracteritzava un relat agradolç i enginyós de la seva vida. El llibre va tenir molt bona acollida i el seu renom encara es va fer més gran quan anys més tard se'n va fer l'adaptació televisiva.
2: When these people came to me and said we should like to make a film of your life, I said yes, do. Films are fantasies.
0: L'encarregat de donar vida al protagonista en aquesta versió per a la petita pantalla va ser l'actor John Hurt. La pel·lícula es va estrenar el 1975 a la televisió britànica i nord-americana i el gran èxit que va tenir a banda i banda de l'Atlàntic va llançar Crisp en una nova direcció, la d'intèrpret i tutor.
3: With the terrible things that other people say about us.
0: Va idear un show que va titular Un vespre amb Quentin Crisp i va començar a recórrer el país representant-lo. La primera meitat de l'espectacle era un monòleg entretingut basat lliurement en les seves memòries, mentre que la segona meitat era una sessió de preguntes i respostes amb Crisp escollint les qüestions del públic a l'atzar i responent-les d'una manera divertida. Les entrades d'aquest espectacle s'esgotaven a cada funció i aquesta bona acollida el va animar a presentar-lo a Nova York. La ciutat dels gratacels el va acollir amb els braços oberts i Crisp, que llavors ja rondava la vuitantena, s'hi va trobar tan a gust que finalment va decidir quedar-s'hi a viure. See me walking down Fifth Avenue. A finals de 1986, Quentin Crisp va rebre al seu apartament de Manhattan la visita d'un altre artista britànic, Sting. L'ex-líder de The Police feia un parell d'anys que havia encetat la seva carrera en solitari i estava treballant ja en un nou material per al seu proper treball discogràfic. Durant el sopar que van fer plegats aquell vespre, Crisp va compartir amb el músic com havia estat de complicada la vida d'un home homosexual com ell en la Gran Bretanya homofòbica de la primera meitat del segle XX. Sting va quedar tan fascinat pel relat d'aquella experiència i l'enfoc que el seu anfitrió havia sabut donar-li que va decidir escriure-li la cançó Englishman in New York. En la lletra, el músic va contraposar els estereotips de la vida britànica i americana, posant especial èmfasi en ressaltar la tenacitat de Crisp en la reivindicació de la seva personalitat per sobre dels convencionalismes.
1: Occasionally we'd have long, long philosophical conversations and he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say.
0: Sigues tu mateix sense que t'importi el que diguin els altres, li havia dit Crisp a Sting durant el seu sopar. I aquella frase, que resumia la màxima que havia guiat l'escriptor britànic al llarg de la seva vida, el músic la va recollir literalment, convertint-la en el missatge de tancament del tema. Com a acompanyament a aquest esperit de reafirmació personal que va imprimir en la lletra de Englishman in New York, Sting va voler fer una barreja eclèctica de música per transmetre la gran varietat de sons que es poden sentir als carrers de Nova York. Violins, clavicèmbals barrocs, acords de reggae i melodies de jazz conviuen en la cançó acompanyant la veu del cantant britànic en un intent de transmetre la percepció que té algú que camina pels carrers novaiorquesos i que mentre passa per diferents punts de la ciutat va trobant-se aquestes pinzellades.

musicals. Aquesta mateixa atmosfera en què es desenvolupa la cançó és la que va voler recrear també el cineasta David Fincher, director de pel·lícules com Seven o el curiós cas de Benjamin Button, en el videoclip que li van encarregar del tema. El resultat, una peça en blanc i negre que segueix Sting recorrent els carrers de Manhattan nevats i en el qual s'hi van alternant imatges d'un ancià, Quentin Crisp, passejant per la ciutat. La difusió d'aquesta peça audiovisual va contribuir al reconeixement mundial d'aquest autor i quedaria en el record com un homenatge a la seva figura. La mort el va sorprendre a Manchester el 21 de novembre de 1999, la vigília d'una reedició nacional del seu espectacle de monòlegs. El seu cos va ser cremat un parell de dies més tard en una cerimònia molt discreta i les seves cendres es van portar a Nova York per ser escampades sobre els carrers de Manhattan.

0: què és el que escoltes?
1: La caixa de sorpresa, Ràdio Vila-sacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No escolto cap més.
2: Tanca els ulls.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la pol·linització. Josep Clari és responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
2: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot amb Ràdio Vila-sacra.
1: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendeu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Home, jo fins fa 2 anys no tenia ni siquiera ordenador. Vaig tindre ordenador fa 2 anys i, perquè me'l van regalar. Ara ja en tinc un de nou, que és un netbook. Llavors, internet, vaig tindre ordenador sense tindre internet durant un any. O sigui que farà un any i pico que tinc internet. És més divertit que la tele, això. És una eina molt útil, passa que jo no sé fins i tot fins on en sé d'utilitzar-lo. Bueno, en fi, que em distreu més que la tele.
5: Atenció.
6: Atenció.
5: Atenció.
7: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
5: I amb la millor companyia.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es. Entra la música i tu. Ràdio Vila-sacra, molt més que ràdio.

0: started yelling and screaming and telling him why it wasn't coming on film.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: I parlant d'emocions.
1: 76.
3: Unos 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes cordones policiales. 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes cordones policiales.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: La nit.
3: Ven a Ocasión Plus.
4: Ronda Sud 21. Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
5: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
7: Carrer Monturiol 2, Figueres.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Bueno, jo volia reivindicar que els avis fan un paper fonamental a la infantesa de les criatures i que és una figura estimada, tant un avi com una iaia. No només cuiden els nens, sinó que també els eduquen. I per això ho volia reivindicar, perquè reconegui el paper educatiu que fan els avis i les iaies d'arreu del món. I que quan no hi són, són figures que es troben molt a faltar. I que la classe política ho tingui en compte. A més, som la població més nombrosa. Cada vegada hi ha més gent, la gent vivim més, també vivim amb més bona salut, ja sabem que hi ha molta gent amb moltes malalties, etcètera, etcètera, però al costat hi ha un gran volum de gent que té capacitat de viure i reivindiquem una altra mirada, no una mirada paternalista ni infantilitzada, com a vegades quan vas al metge no et diuen les coses a tu perquè ets grans i la poden dir si hi ha el fill, la filla, el net o la neta, trencar aquest infantilisme, aquesta discriminació cap als valors de la gent gran. I és una reivindicació que hauríem de fer tots. I mira, si nosaltres, la gent gran, jo tinc 78 anys, val? Si nosaltres que som grans, els que hem tingut l'oportunitat de tenir formació i estem, diríem, treballant a nivell actiu amb la gent, no reivindiquem la nostra dignitat, ningú ens la donarà. Molt bon estiu a tots vosaltres, gràcies i endavant.
3: Participa amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: el temps.
1: Ole tu, ole tu.
2: Más claro, chorizo Pamplona.
3: Deixeu-me que us presenti, mestressa, com se diu?
1: Com se diu què?
4: Inspeci.
5: Por esto que hay.
6: Fumes, no, por lo que veo.
7: No, estoy manteniendo el cigarrillo para que haga humo, porque me encanta mirar cómo el humo se va.
8: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
9: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
10: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
11: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la

0: Com ser un expert?
1: Fem una pregunta. Us en recordeu d'allò que fèiem abans? Parlar per telèfon?
2: Uf, parlar per telèfon, quina mandra.
1: I d'allò que fèiem encara més abans? Parlar per telèfon fixe?
2: No,
1: això no sé.
3: Primer pas, saber què és.
1: Albert.
3: Albert.
1: Albert,
2: què?
1: Què fas reflexionant amb aquesta cara de reflexió?
3: Que coherent.
1: Doncs mira, estava pensant que hi ha coses a la vida que és millor dir-les de viva veu, perquè... Roger... Roger, que no m'escoltes.
2: Què? Que encara estàvem parlant?
1: Sí.
2: És que estic mirant el mail, ja saps, per si hi ha alguna cosa important.
1: Roger, deixa l'iPad i fes-me cas, que no ho veus que estava dient una cosa profunda?
2: Ai, és veritat, que ara poses la teva cara de profunditat.
3: Digue'm, amic.
1: Doncs et deia que a la vida hi ha coses importants que s'han de dir de viva veu.
2: Admirable.
1: Espera, que no he acabat. He decidit que avui faré una trucada telefònica.
2: Oh, hashtag... Què? El què? El què faràs avui?
1: Una trucada per telèfon.
2: Digue'm, amic.
1: A què? Parlar, parlar per telèfon.
2: Ah, xat de veu, d'acord.
1: Que no, parlar per telèfon.
2: Que sí, que ja ho he entès, amb el telèfon. Mira, tinc una app que et aniria molt bé.
1: Roger, que no, que em refereixo a fer servir el cablejat telefònic, el de tota la vida, el del carrer.
2: Ah, la fibra òptica.
1: Que no, Roger, que vull dir que faré una trucada telefònica. Mira, espera, vine amb mi, sortim al balcó. Ho veus?
2: Digue'm, amic.
1: Mira, veus, aquests cables negres penjim-penjam, aquests que hi ha aquí, els que l'Ajuntament no soterra mai.
2: Sí.
1: Què són?
2: Internet.
1: No, amic meu. Són una cosa molt més antiga.
2: Ah, clar, ja me'n recordo. Com al principi de la peli, hasta que le llegó su hora. Són els cables del telègraf.
1: Que no, que és la xarxa de telèfon. Mira, ara t'ho ensenyo. Porta'm l'inalàmbric.
2: Té.
1: Que no, però què fas? Que això és el comandament de la tele.
2: La què?
1: La tele. Allà on miràvem les sèries abans.
2: Ah, allò.
1: Sí,
2: ara me'n recordo.
1: Luz de Luna.
2: Em sembla.
1: Twin Peaks. Però escolta, però on és el telèfon fixe? Me'n recordo que quan ens vam mudar...
2: No,
1: quan fa que ens vam mudar?
2: No sé...
1: Fa molt, ja.
2: A veure, estàs una mica raro avui.
1: El vaig posar en alguna banda.
2: Però aquest telèfon fixe, què és?
3: Mira, Albert, digue'm, amic, calma't. Vols jugar amb el meu jardí zen de tota la vida, de l'iPad?
1: No, no, no, no. Vull fer una altra cosa, Roger, saps quina? Anem a comprar un telèfon fixe.
4: Segon pas, anar als Encants.
2: M'encanta venir als Encants. Paradista, paradista.
3: Digue'm, amic,
2: que té el cromo de Wakasso Mubarak de la selecció de Ghana.
5: És dels més buscats, amic meu. Li costarà car.
2: Doncs li canvio per tota la pila de repes de la nostra veïna.
5: Jo no canvio, només venc. Sóc un professional.
1: Va, Roger, no t'entretinguis, que tenim pressa.
2: Ah, sí? Doncs això, miri, paradista, el meu amic, aquest, o company de pis, aquest d'aquí, vol un audífon o un telefèric.
1: Un telèfon. Roger, un telèfon. Es diu senyor paradista.
3: Digue'm, amic.
1: Posi'm un telèfon, i ben clàssic, i amb molt d'estil, sobretot.
5: Com aquest. Miri, miri, pesa 7 quilos. És el telèfon que va fer servir Thomas Edison per trucar a Graham Bell i dir-li LOL i OUNET.
1: Jo no sé si se les inventa, aquestes coses, o si són de veritat, però m'ha convençut. Ens l'enduem. Bon dia tingui, noble paradista.
2: No, espera, Albert, no marxem encara.
1: Què?
2: Un sobre, que vull un sobre de cromos.
1: D'acord, paradista, posi'ns un sobre del Mundial.
4: Tercer pas, marcar.
1: Doncs mira, Roger.
3: Digue'm, amic.
1: Sí. Primer s'han de girar els números. D'aquesta mena de rosca, veus?
2: Quins números?
1: Quin número?
2: I l'agenda?
1: On és l'agenda?
2: On
1: té d'agenda? Ho hauré de mirar al mòbil.
2: Ah, vaja, que útil, això del telèfon fixe. No m'estranya que s'enfonsés el Titanic.
1: Però què dius? No té cap sentit això que acabes de dir, Roger. Però tampoc perdré temps en replicar-te. Mira, veus? Miro l'agenda del mòbil, m'apunto el número en un paperet, aquest d'aquí...
2: Que llarg.
1: Sí, sí, és molt llarg. I ja puc fer servir el telèfon fixe.
2: Encara et sortirà una operadora amb aquest trasto.
1: Però, Roger, vols callar? Deixa de dir anacronismes, que he de fer una trucada molt important.
6: Aquí operadora, amb qui li poso?
1: Hola, senyoreta.
6: Com, senyoreta? Què passa, que per ser operadora ja ha de ser soltera?
1: Ah, no, perdoni, que està casada.
6: No, sóc soltera.
2: No m'estranya.
1: Deixa'm, Roger. A veure, senyoreta, vull dir, senyora, operadora, com li dic, Roger, dona treballadora.
2: Va, Albert.
6: Això, va.
1: Va, posi'm...
6: Esperi, que m'encenc un piti, aquí en plena feina. Boníssim.
2: Però quin segle estàs trucant, Albert?
1: Deixeu-me pensar, a veure. Posi'm en merda, ara he perdut el paperet. On és el paperet?
6: Que no tinc tot el dia, eh?
1: Sí, sí, sí, ja ho sé que està molt ocupada i ja ho noto.
6: Clar, com que sóc una dona i operadora, ja se suposa que m'estic tota la jornada xerrant amb les amigues, oi?
1: Però què? Jo no ho he dit, això, eh?
2: Va, Albert.
6: Va!
1: Va! Un momentet, que li dic el número. A veure, tinc aquí l'agenda. Posi'm amb el 93.
6: Ho sento, només cobreixo Cincinnati.
4: Últim pas. Parlar.
7: Canvi.
1: Com canvi? Què diu, Roger?
7: No ho sé, Albert. És que no entenc res del que ha passat avui.
1: Però que tens telèfon fix.
7: No ho sé. Pensava que això era per controlar el ventilador.
6: Qui mana?
7: Mare, no veus que ja l'he agafat jo? Penja, penja.
6: Ah, que estàs parlant amb una noia, eh?
1: Què més voldria, senyora?
7: Calla, Albert. I va, mare, penja i vés a fer-me els tupers. Que si no, per què vinc a casa teva?
1: I per mi també, eh? Ah, que em moro de gana.
7: Ben dit, Albert.
1: Gràcies, amic.
0: sopar amb nosaltres?
8: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
3: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos. Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, pa de fetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.
1: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: la nit.
1: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
2: 972 51 12 68.
3: Mensaje número 2. Recibido ayer a las 15 horas 16 minutos.
4: Ah, mais que dommage qu'on puisse pas parler à quelqu'un. Mais que c'est bête ça. Bon, bah, ciao, ciao.
2: La fem entre tots.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
6: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
7: Però això què vol dir?
8: Com més siguem, més farem, per descomptat.
7: Carai.
9: Per evitar l'efecte tafaner.
10: És impossible fer-ho tot.
11: Ara,
12: jo ho havia aquí,
11: ara.
13: Això és de riure. No.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
3: Som el que no hi ha.

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E cuando arribo a casa, un cappuccino, doncs no.
1: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis necessiten sentir.
2: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
3: 694 a les 6 hores i 13 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
2: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

Moda Deja Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Des d'aquí fins allà t'encantarà.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem de cultura.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Tot i que no els faci servir pràcticament ningú, els verbs a pujar i a baixar existeixen i no són sinònims de pujar i baixar. Això de pujar i baixar només ho fem als subjectes animats. Però quan fem pujar o baixar alguna cosa, la pugem o la baixem. Gran exemple, les persianes. Les persianes s'apugen o s'abaixen perquè no van soles. Som nosaltres qui les apugem o abaixem.
5: Yeah, yeah, yeah. Vas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900 925 555 de prevenció al suïcidi. 900 925 555.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
2: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha un factor molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

amics ben retrobats a través de la vostra sintonia. Una vegada més, en aquesta calor que hem de suportar conjuntament i posant aquest soroll de mar, aquest soroll d'aigua, aquest soroll, per dir-ho d'alguna manera, de frescor. Però aquí no hi trobareu la frescor de l'aigua, sinó que en podeu trobar, com ja sabeu, la frescor de la música. Comencem aquí, música de la nostra ràdio Nostàlgia. Avui posem molt, molt de ritme.

0: aquest estiu.
1: Oh, quina calor que fa!
0: Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
2: I ens podem refrescar, com no, ballant i escoltant aquesta música mongoleta, en la veu de Tom Jones i aquest Sex Long.

Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Refresca't aquest estiu. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. I ara per refrescar-nos la veu de Coti, Paulina Rubio i Julieta Venegas. Nada fue un error.

Carlinhos Brown va tenir un èxit també a l'estiu, aquell Maria Caipirinha. Ah, que us en recordeu? Doncs si no, fem un xic de memòria. Ara ja sí, eh, que sí.

Un, dos, tres, Maria, un pasito para adelante y un pasito para atrás, una cançó que va fer el seu parèntesis, va crear el seu parèntesis dins els èxits de diversos estius també, com aquesta de la Summer en Last Dance, gaudint del ritme aquí, a la cançó, a la ràdio Nostàlgia, també de l'estiu.

aproximadament era la meitat dels anys 60, un grup que s'anomenaven Los Lobos ens portaven aquest tema, La Bamba.

0: quants anys, quants records aquest tema, Los Lobos, La Bamba?
1: Aquest estiu.
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
0: I en aquesta selecció musical que fa Joaquim Pijoan en la teua sintonia, irà a buscar en aquell baúl que es va deixar l'àvia o la besàvia. Ja no ens recordem el grau familiar que ens unia, però que sí que us podem dir que és un tema per recordar. Recordant aquells... aquells no, aquells, perdona, Cinco Latinos.
3: Así saldré yo, el año que viene.
4: Eres diferente.

recordar la música de fa molts anys darrere, hem gaudit de la veu de los cinco latinos, Eres Diferente. I anem a buscar música instrumental també d'algun temps darrere.

Ray Conniff en el seu tema Aquarela d'Obrerol. I seguim en tema instrumental, un tema que estem segurs que s'escau molt en aquestes calorades que estem suportant.

I en aquest sentit més que només fan que recordar quan posem aquelles cançons romàntiques, aquelles cançons que fa tants anys que estan rodant, doncs sempre porten algun pensament, bo o dolent, no ho sabem, però vaja, posem recordar quelcom. Com aquest tema que us proposem escoltar, val la pena escoltar-lo.

Ja, per acabar el nostre programa, doncs tenim un tema que estem segurs que tots recordareu, aquell torneró, el Santo de Califòrnia. Per tots vosaltres, en aquest torneró, tema romantiquíssim.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

Amics i amigues, una vegada més hem estat una horeta aquí compartint la música dels estius de la nostra ràdio Nostàlgia. Uns estius més propers, uns estius més llunyans, però tots ells en la música que els caracteritzava. Res més, una forta encaixada a tots i serà, si voleu,

0: arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
2: Bona nit.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vivim més anys que mai, ara mateix, però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació, pel simple fet de fer-nos grans. I per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
3: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell, los anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
2: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
3: Aquest és el tema. Aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai, que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara, té una esperança de vida superior a 23 anys. Mm-hmm. 23 anys, i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans, de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, lo que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació, alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès, el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
2: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
3: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
2: Exacte, nosaltres hem de, és molt important això també.
3: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans, i això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes, jo aniré també més lent. O com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà. No,
2: o quan
3: això
2: els
3: no,
2: infantilitzem també, no?
3: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal. I això ho hem de lluitar de forma directa. Com lo lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció hem pogut adquirir fins als 30 anys. I a partir dels 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir dels 50 anys sigui el més lenta possible. I, per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència, apareguin el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I, per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
2: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
3: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de l'obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, Estem parlant d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
2: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
3: Ho he dit abans, la ràdio és la millor de les eines.
2: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
3: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i, a més, a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació dels problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que deien d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant, tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
2: Doctor José Augusto García Navarro, soci de WeMind Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns, molt interessant també sentir-lo.
3: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des de el començament de la vida.
2: Molt important, totalment. Moltes gràcies.
0: Tu pots ser part del canvi. Informació, música, entreteniment.
4: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
7: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
6: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
8: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
9: La nit.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Bona nit.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Continguts en xarxa.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
2: Bé, no?
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Uau, déu-n'hi-do.
0: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
4: Hola, em dic Berta i us vull recomanar el llibre Space Drum, escrit per Eric Quaresma alias Calatros i il·lustrat per Cristina Jorge i editat per Planeta Còmic. Space Drum tracta de que en aquesta història tothom té una segona persona. Hi ha un noi que intenta treure la seva persona però no pot. Us el recomano perquè a mi m'ha agradat molt llegir-lo. M'he divertit mentre llegia. És molt fàcil d'entendre i a més és en format còmic i els dibuixos són molt xulos.
5: Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar el llibre Sakura, la caçadora de cartes, especialment a tots els que us agradin les històries fantàstiques. Està creat pel Club Clamp, que són un grup de 4 dibuixants de mangas japoneses. Es tracta d'una col·lecció de mangas sobre les aventures d'una nena que es diu Sakura Kiramoto, junt amb la seva millor amiga Tomoyo Daidoji. La versió traduïda en català són 12 llibres. La Sakura és una nena de 10 anys que viu a Japó i que es troba un llibre que es diu The Clown a la biblioteca del seu pare. Les cartes que hi havia dins del llibre havien anat volant i apareix el guardià de les cartes de Clown, en Kirobaros. La Sakura té una missió per capturar les cartes acompanyada dels seus amics. El meu personatge preferit es diu Yukito, un amic de la Sakura. En Yukito va néixer el 29 de juny i la seva assignatura preferida són les matemàtiques. Li agrada molt el color blanc. Sé moltes més coses, però no us les explico perquè les pugueu descobrir vosaltres. Espero que us hagi semblat molt interessant.
6: Pendents aquesta hora d'ahir.
7: Hem vist el mogollón de policies.
8: Justament no sé si ara el sentiu, per sobre la meva posició està passant un helicòpter.
9: Vull dir que la ràdio s'escolta, eh?
6: Departaments de comunicació.
10: Serveis informatius.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo, amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Què tal, com esteu? Ja sóc a casa, però sí que volia fer un comentari que podríem dir, en aquest cas, la bicicleta ens ha fet sentir poderosos al costat dels cotxes, no?, que patien molt per si no podien tenir, doncs, benzina o el que sigui, no? A la nit s'ha convertit en lo contrari, no? De fet, he passat por per tornar a casa perquè tenies la sensació una mica, de veritat, d'estar en una pel·lícula de por, eh? D'allò d'una sèrie d'aquestes de Last of Us, i realment feia una mica d'esfereir, però vaja, que fa pensar molt, perquè segur que hi ha gent que, tot i que no tenim llum, potser fins i tot aquesta nit han demanat un globo, no? I tota aquesta gent que va en bicicleta, portant menjars a vegades a casa de gent, etc., doncs aquesta nit s'estan posant en perill. Vull dir, jo l'he sentit, el perill, i anava cap a casa meva, no portava menjar a ningú. Val la pena pensar-hi. Sí, hi ha sensació, perquè, vull dir, tothom anava amb els mòbils i bàsicament, doncs, amb les llanternes dels mòbils enfocant per on caminaven. És bèstia adonar-te'n que quan no hi ha botigues, quan no hi ha les llums a les que estem tan acostumats, i ara feia fredat, la veritat. Sabem sempre que la ràdio és companyia i que en moments d'aquests es necessita, no? No només perquè t'expliquin el que està passant, sinó que aquesta companyia és molt important per molta gent, no? Però crec que ha sigut, no sé de qui ha estat la idea, però m'ha semblat sensacional, perquè al final és això, és ràdio pública i és aquesta feina la que estem fent, no? Una de les qüestions també és que avui, per exemple, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència no funcionava, no? També és una cosa, doncs, explicar, no?, que en situacions d'aquestes, on falla el més bàsic, també, doncs, pot ser que la vida d'algunes dones estigui en perill.
4: No, jo és referent al subministrament d'aigua. Concretament, en el nostre cas, aquesta zona, no tenim aigua des de aproximadament quarts de 5 de la tarda, o les 5 de la tarda com a màxim. I no, es parla de que s'estan complint els serveis mínims, que tot va funcionant i tal, però de l'aigua no ne parla ningú, ni cap. De l'aigua no. I són moltes hores sense aigua. I els supermercats estan tancats des de les 3 de la tarda, i les botiguetes aquestes petites i tal, fa moltíssimes hores que no tenen aigua. I no són, ningú diu res d'això de l'aigua. Moltes gràcies.
5: Bueno, en primer lloc, felicitats per tot el que heu estat fent al llarg de tot el dia. Escolta, us truco perquè, clar, jo no paro de sentir per la gent de la ràdio de Piles, i clar, amb l'apagada, doncs bé, tots sabem el que ha passat amb les comunicacions, no? Ens hem quedat sense mòbils, ens hem quedat sense internet i tal. Que molta gent no sap és que en els seus mòbils, especialment si són Android, hi ha una aplicació que la podeu trobar al grup d'eines o herramientes, si està en castellà, que es diu Ràdio FM. Això és una aplicació per escoltar la ràdio FM normal i corrent. L'única premissa, no fa falta ni tenir cobertura ni res. L'única premissa per poder-la utilitzar és tenir uns auriculars d'aquests de fil, perquè són els que fan d'antena. Això us pot ajudar en situacions on, si esteu a la muntanya o esteu en un lloc aïllat i evidentment no teniu una ràdio de piles. Jo us porto escoltant tot el dia a través d'aquesta aplicació.
6: Xavi, tu saps, el mes de febrer, que es diu el dia de la ràdio, és avui, ha estat avui, i encara ho és, el dia, la nit, i demà també ho serà, perquè és l'únic que s'ho haurà viscut, a l'hecatomba, no? Realment el paper que ha tingut i està tenint la ràdio d'informació, de comunicació, d'enllaçar, amb tots plegats davant d'una jornada històrica, doncs, que ha pogut complir el seu gran paper de celler de donar aquesta comunicació d'informació, en definitiva aquesta companyia tan necessària quan s'ensorra tot, m'entens? Vull dir, la ràdio no només no s'ensorra, sinó que hi és i que et fa surar. Aquesta hora encara no ha tornat la llum i és aquella impotència que d'altra vegada doncs sents, perquè serà la llum, serà la llum, però això d'aquí poc, poquet, tornarà aquesta llum. I ja comences a sentir gent que et diu no, escolti, és que és a tot Espanya, i l'altre que Itàlia, que França, que si Grècia, que si Portugal, i llavors diu, hosti, doncs aquí em passa alguna de grossa, no? I que et trobes que, bé, doncs mira, internet no funciona. Molt bé, noi. El WhatsApp ja no pots comunicar. El no sé què tampoc no pots fer servir. I comences a veure la gran fragilitat tecnològica que tenim tant de venerar i tant de fer genuflexions a la tecnologia, i noi, ens deixa ben bé amb el cul en l'aire. El primer que se m'ha corregut, fixa't tu, Xavi, és anar... veig un xino, veig una botiga d'un xino, que està per tot arreu, a comprar el transistor amb piles, perquè anàvem cap a casa la meva filla i dic, escolta, que tens transistor tu allà. No, de piles no. Doncs, au, a comprar-lo. I tant he sigut que ho he dit en veu alta, i a darrere meu han corregut dos o tres, i jo crec que amb aquell pobre, bueno, pobre, que també ha fet l'agost aquest, xinès, doncs els hem deixat sense subministrament, sense transistors, perquè he vist que molta gent anava a fer dues coses, comprar llinternes, lots, allò, i comprar transistors a piles, i evidentment piles, no? I he començat a veure picaresca, perquè de seguida, doncs, allò de recordar el que ens venia aquell missatge de fa poc de la Úrsula d'Europa, de tenir doncs el kit de supervivència, en el qual no hi havia de fallar doncs el transistor i la linterna, la lot, i comences a partir d'aquí a dir, i per què ho deia aquella dona allò? Què podia preveure? Què sabia? I a partir d'aquí ja comences a sentir amunt i avall les teories mil de la conspiració, no? En fi, en un moment on encara, gràcies a la ràdio, sabem que no se sap res. És a dir, que de saber com ha anat i com ha deixat d'anar, per què ens hem quedat sense llum amb aquesta gent, doncs, amb aquest territori tan ample, amplíssim, que ens hem quedat sense llum, perquè ha sigut... Jo només podia anar escoltant, mira, jo i què he fet amb el transistor? Doncs escoltar, veure que no tothom està en previsió com ho pot estar de ràdio. Per exemple, jo he seguit el que es anava informant, es anava dient, l'acer no funcionava, és a dir, segur que funcionava, però vull dir, hi havia algú que no permetia que ni un transistor de piles poguessi sintonitzar l'acer. I també quan et dic la impotència, perquè dius, hosti, ja no sé on t'he d'anar, vull dir, ja se t'han van les cames cap aquí, cap allà, ja preguntes amb un, amb l'altre, però estàs limitat de recursos perquè fallen els telèfons i falla internet. És una sensació estranya, que és amb la que he conviscut. Visca sempre la ràdio i enhorabona per la feina, Xavi.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: elements i dos elements, normalment s'ha d'imaginar un dos elements i relacionar-los. Està bé que a part de relacionar-los, aquests elements creen entre ells una mica de tensió. Ara llegirem una miqueteta, uns quants perquè us n'adoneu de lo que vull dir. Aquesta tensió pot provocar quietud i moviment al mateix temps, no? De dir, bueno, hi ha una papallona que està al costat d'una campana, vull dir, pues, no? aquesta contradicció, diguéssim. I també poden ser, pues, petit i gran, temporal i efímer, blanc i negre, no? llum i foscor, no? Que entrin així en contacte i en conflicte. Ens llegirem uns quants d'aquesta noieta, de la Dàlia Mora, perquè ho vegueu, i després llegirem uns altres dos també per veure la diferència que us volia comentar. Mirem dos elements i els relacionem. Per exemple, un estel cau al fons de l'ona grisa i el dofí salta. Has vist, ella ha relacionat dos, no? L'estel que cau i el dofí que salta, i després, pues, bueno, la superfície o el lloc on se desenvolupa tot, no? Aquí estaríem parlant del mar. Després hi ha un altre que diu el següent: mentre es banyem, veig la lluna d'estiu i penso un desig. S'està banyant i està mirant la lluna d'estiu i a part ella està pensant un desig. Veus? Pot estar això, ho pots fer a la piscina, al mar, al riu, a qualsevol lloc. Després hi ha un altre d'ella que diu: fulles i formes, flors, escorça, resina, tot és natura. Pues inclou tot en el grup del bosc. En recordeu-vos també de que vam parlar de que havia d'haver dos conceptes, un d'abstracte i un de concret. L'abstracte és el sentiment que ens ha provocat la situació i el concret són les paraules que utilitzem per expressar-lo. A mi m'agrada un que us llegiré ara perquè vegueu el contrast aquest que us havia dit, perquè clar, els de la Dàlia són molt bons, però ben bé no acaba de tenir contrastos. Però si tu llegeixes aquest, per exemple, que diu: montes lejanos, refleja la pupila de la libélula. Clar, los montes que són enormes i els ullets de la libèl·lula que són diminuts. Aquest contrast entre lo gran i lo petit és lo que li dona aquesta força al haiku, és lo que te transmet el haiku. Sobre la campana del temple, posada, dormida, una papallona. És brutal, no? Vull dir, no?
1: Enorme.
0: Claro, és enorme, sorollosa, perquè la campana ja porta en si intrínsecament el soroll, no? I després una papallona delicada, pas, no? Tranquil·la, no? Una cosa tan efímera. Pues aquest és el contrast que nosaltres volem buscar en els dos elements que ens hem posat en concordància. O un cuervo horrible: que hermoso esta mañana sobre la nieve. Cuervo, negro, neu, blanca, no? Aquests dos contrastos són els que li donen després aquesta força al haiku. Bueno, pues ja està. Millor, en aquells llibres també trobareu més informació, i entre tot el que m'ha anat comentant i tot el que ja sabem i tot el que us podeu imaginar, a veure si ens animem i escrivim haikus, i això ho podem enviar a algun lloc o què?
1: Sí, clar que sí. Mira, donarem un telèfon perquè els envien, si volen, per WhatsApp.
0: Sí.
1: O escolta, ja, si vols declamar, doncs no, millor, si els volen dir, diguéssim.
0: Ah, oh, també. I els posaríem després a la
1: sí.
0: ràdio, o què?
1: Vale. El número de telèfon és el 621-21-80-70. 621-21-80-70. Torno a repetir-lo, val? 621-21-80-70. Envieu-nos els vostres haikus, va, que els llegirem aquí.
0: Ostres, que bé, que divert.
1: Gràcies a tu,
0: Pili.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més interès.

0: atenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
1: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Bona nit. Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Lucky Hasley no era el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré. Jo, abans de llegir aquest llibre, no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
2: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
3: La tendència dels darrers anys doncs, és que no només els valors puntuals sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
2: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessita més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Witzman és biòleg.
4: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de en estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, pues totes les espècies associades també desapareixen.
2: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.

El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, què tal?
4: Hola, molt bé. Ja hi tornem a ser, tu.
3: Avui amb una miqueta més de veu que l'altre dia.
4: Contents de tornar a tenir la teva veu entre nosaltres.
3: Tampoc per tirar coets, però bueno, almenys ens podem comunicar.
4: Pots fer el programa.
3: Exacte. I amb quin menú ens deleitarà avui Dial Interior, Ramon?
4: Doncs mira, avui d'entrada tindrem una entrevista a l'Esther de la Fuente, que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica. La secció GB avui sobre la miopia psicològica i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
3: Fantàstic, som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a l'Esther de la Fuente. Ella és terapeuta sistèmica, acompanya les persones a entendre's, a comprendre's amb més profunditat i mirar allò que els dol per poder trobar noves maneres de relacionar-se tant amb elles mateixes com amb la seva pròpia història i amb la vida. El seu camí cap a la teràpia no va començar des de la teoria, sinó des de la recerca personal. Esther, molt benvinguda.
5: Hola, gràcies per convidar-me.
3: Un plaer. Explica'm una miqueta aquest procés teu personal, aquesta recerca, en quin moment es va donar, què t'hi va conduir, com va anar tot plegat?
5: Sí, doncs, bueno, jo sempre dic això, no? que en realitat la teràpia em va trobar a mi, perquè tot va començar fa uns 10 anys, que la meva mare va morir d'un tumor cerebral, va ser una mort sobtada, i en un moment en el que no ho esperàvem. Llavors aquí jo vaig tenir com un terratrèmol intern de bueno, què fem aquí, no? Què passa quan algú tan proper marxa, no? Tota la teva vida es trontolla. Llavors aquí vaig començar a fer-me preguntes, a voler trobar respostes, saber qui era, què feia aquí. I d'aquesta manera vaig començar doncs, a voler conèixer millor.
3: Uh-huh. I vas anar a parar a la teràpia sistèmica.
5: Sí, vaig anar a parar a la teràpia sistèmica. Primer com a teràpia personal, no? Uh-huh. Per trobar jo aquest benestar que em mancava o que havia perdut, i després mica en mica doncs, vaig anar aprofundint i vaig començar formació doncs, per acompanyar altres persones, no sempre amb la fi de dedicar-me, la veritat, sinó més com aprofundir, com per més autoconeixement, però bueno, al final una cosa va portant a l'altra, no? Mm-hmm.
3: Moltes persones senten, han sentit a parlar de la teràpia sistèmica, però no saben ben bé què és. Com els hi explicaries de manera senzilla?
5: Doncs la teràpia sistèmica, tot i que a mi m'agrada més dir mirada sistèmica, és una mirada que no només té en compte l'individu, no? La persona que està fent la teràpia, sinó que té en compte els sistemes als que pertany. Uh-huh. I sistemes, doncs n'hi ha més d'un, no? Hi ha el sistema familiar, però també doncs, hi ha el sistema social, no? El sistema empresarial. Tots els sistemes als que pertanyem ens influeixen. Llavors, poder mirar a l'individu, però que forma part d'un sistema, diguéssim que és com ampliar la mirada, no? És com tenir una mirada més gran cap a la persona i veure com a la seva manera de relacionar-se amb els sistemes als que pertany l'influeixen. Mm-hmm.
3: Que jo personalment no sé per què tenia al cap la idea de que la teràpia sistèmica feia referència al sistema familiar, però ara ens estàs ampliant el concepte i això va molt més enllà que la família, estàs parlant de nivell social, que es pot arribar a influir.
5: Sí, i fins i tot també la persona individualment és un sistema en el sentit de la psique, no? La nostra psique està com dividida en parts internes, no? Que ens conformen, i això també seria un sistema intrapsíquic. Uh-huh, uh-huh. I també des de la teràpia sistèmica es treballa en aquest sentit.
3: Uh-huh. Que les persones habitualment són bastant mecàniques, no? Repetim situacions, relacions, els mateixos conflictes de sempre sense entendre massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
5: Es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no? Maneres de fer de la nostra família, no? maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no? Inclús creències. Llavors, això seria una, i l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les, no? Mm-hmm. Si no t'adones, no pots fer res.
3: Mm-hmm. Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant al sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
5: Mirar amb més consciència, bueno, es podria desenvolupar molt, no? Però bàsicament jo diria que és sense judici. Mhm. O sigui, poder mirar la història familiar, no? Però des d'una manera objectiva. Per exemple, una de les coses que quan alguna persona no vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars fem és el genograma, no? Després, bueno, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs poder mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Uh-huh. Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici. Ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no, ens